0: las 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Thank you.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en quatre sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els quatre acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milions d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
9: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
8: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 8:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar, significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu, després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de fa uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà 2 nits, sinó que després del partit ja marxarà, però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament, és un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid, també, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs, Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
4: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera. El central Òscar Pérez, de Cànovas i Samalús, i el lateral dret Rafa Benítez. El vallès Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional. Pues era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció, i des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, pues bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció. Portem ja 2 anys treballant a la selecció i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció, en aquest campionat. Ja hem fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
6: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer Mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
8: Vic allesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
9: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la a la matèria de les notes. A la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
8: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, al Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre, que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: la veu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta tria.
3: 350 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
2: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta. Destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per Càmeres. Hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents i també l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi, també en sentit Llobregat. Aturades també a la pota nord de Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 Sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment perquè fa un sol que es patega les pedres i, de fet, a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també independentment al voltant del migdia, de cop i volta a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant, aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit, molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
6: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
7: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
6: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
7: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
6: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
8: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
9: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
8: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
2: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, Helena, gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
10: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar efecte a totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'okay de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació, a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Comença a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
2: Què creieu que ha passat perquè aquest calendari no quadri? Qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
10: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
2: D'acord, si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot, això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
10: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
2: La Cambra demaneu, o des de la Cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
10: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
2: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot, el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
10: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren, el que ho fa a les terminals al sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
2: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
11: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre. I sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als 4 agents afectats. Són un escopeter, 2 sotsinspectors i un inspector, pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu, es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà de determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels 4 agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també l'ANC, fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
2: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. A El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: La final de la Champions, 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030.

0: El Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
1: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
2: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de veure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat a veus de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, tot just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres i a més de molt potents a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts. S'ha d'advertir molt forts ja, però bastant locals a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I a entrada de la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 9:15, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Amb 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molt tots altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà en Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, a Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal a partir d'avui haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Espanyol, que recordem va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Elena, aquí augmenta l'expectació, les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia, també s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Espanyol, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'Any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní, també. Però enguany, el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
16: Bon dia, Elena.
1: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
16: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual com a arquitectes ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais, ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
1: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si s'hi reconeix.
16: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem el col·lectiu d'11.000 col·legiats i als quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat no, sigui de forma planificada, com arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
1: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem doncs una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
16: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot. No? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
1: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
16: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges, comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant, treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
1: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
16: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic. moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte, pots tenir la mateixa densitat, no? amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja alta, que és, no sé, l'Eixample, i m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no? Que és tothom té l'icona d'edifici, no? D'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins.
17: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
18: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
19: Avui és dimecres 16 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 2008, se celebrava la primera Fira de la Música, organitzada per l'Associació de Músics de Cardedeu.
18: Oh! I qui no va saber-ho mai, ni va viure-ho mai?
19: Doncs mira, Sant Corneli, que va ser papa i va morir el 235. Ni tampoc ja es va inventar aquest refrany. El setembre és veremador i es fa vi el bo i millor.
18: Oh, quina pena! Mira tu, un papa menys, que no vindrà d'aquí. Déu vos guard per totes i benvingudes al 651è InfoPodcast Cardedeu.
19: Vaja, avui tenim la secció de si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
20: Hola, em dic Nae, treballo i porto la botiga de la Coma, abans es deia Cal Cerdà, però ara ens hem canviat de nom. I res, venem fruita, verdura, productes a granel, tot ecològic, i res, veniu al mercat a visitar-nos.
18: Doncs ja haurem d'anar. Bé, de fet, ja hi anem. Va, i ara, paraula d'àvia. I avui, la frase feta següent. Anar de corcoll o de bòlit, també se'n pot dir.
19: Que el que vol dir, bàsicament, és anar atabalat de feina o per dificultat, sense saber ben bé què cal fer.
18: Per exemple, goita, la Maria va bastant de bòlit perquè a 11:15 ha de presentar 8 subvencions i és 11:15.
19: Sí, aquest seria un bon exemple del dia a dia de la Maria. Va, i passem ara a la secció de l'horta.
21: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
18: Si ja treu les tomaqueres, treu les canyes també, netegeu-les de terra i guardeu-les a recer, que no es podreixin, així aguantaran perfectes fins a la següent temporada.
19: I avui comencem amb una molt bona iniciativa per la llengua i la inclusió.
18: Doncs sí, i és que des de l'oficina de català de Cardedeu ens han avisat que s'estan fent inscripcions, de fet s'han obert inscripcions des del dia 14 i fins al 21 de setembre a Vila Paquita. I en volen fer difusió per tal que els cardedeuencs i cardedeuenques s'hi puguin apuntar, tant si volen millorar el seu català com si volen començar des de zero. Molt important, enguany també ofereixen dos cursos, com dèiem, des de zero, i seria ideal per tothom que l'hagués d'aprendre. Així que tots coneixent gent al voltant que no el sap.
19: I també us expliquem que una vintena de persones han participat al taller de llengua de signes.
18: Doncs sí, Susana, així és, i és que organitzat per l'Ajuntament de Cardedeu, impartit per la intèrpret Montse Rossinyol, l'activitat ha permès a les persones assistents apropar-se a la llengua de signes catalana i aprendre alguns signes bàsics. Susana, a tu t'hauria encantat això, eh?
19: Sí, m'hagués encantat. De fet, m'estic preguntant per què no sabíem d'aquest curs abans.
18: Ai! Oh, quina pena, ara sí que sí! A més, han pogut interactuar tots els assistents i posar en pràctica els coneixements adquirits en un ambient, expliquen que molt dinàmic i participatiu. I ara també anem cap al temps, que no us ho han dit, i és que avui arriba refrescada de les temperatures, patacs d'aigua, ruixats, no amb tempesta, però sí que a partir del migdia tindrem aigua, i pot ser que en tinguem molta. I amb això
19: és igual de fiable que els 37 graus de temperatura que havíem d'arribar ahir.
18: N'hem tingut 3 menys. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura, Susana, què s'inaugura?
19: Doncs s'inaugura l'exposició Gegants del Vallès Oriental, que es podrà visitar des d'avui a les 7 de la tarda fins al 2 d'octubre a les 8 de la tarda.
18: Fantàstic, Susana, fantàstic. I amb això, feina feta a País Arreglat i Cardedeu.
19: Despert.
18: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
19: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
18: Salut i poble, consumidor de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies.
22: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
23: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: de 10. Són les 9. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dimecres 16 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui nosaltres tindrem aquí a l'estudi Alba Puigdomènec, membre de l'Aplec de Balenyà, per parlar sobre com va anar i ara que aquest any han celebrat els 40 anys de l'Aplec. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa parlant sobre economia. Avui, en concret, parlarem sobre els peatges i ho farem una temporada més amb el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, Joan Carles Arredondo. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El desembre, Vic estrenarà nou servei de bus urbà a la ciutat. Tindrà un cost de 50 cèntims al trajecte i per als majors de 65 i els menors de 16 serà un servei gratuït. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: L'1 de desembre és la data que ha fixat l'Ajuntament de Vic per posar en marxa el nou servei de bus urbà. La xarxa comptarà amb 8 línies principals i dues d'escolars, a més d'una pròpia per a la guixa. La prestació romandrà activa els diumenges i festius i es reforçaran algunes franges horàries, principalment els matins, perquè la freqüència de les expedicions sigui d'uns 20 minuts. A les tardes s'ha tingut en compte la realitat de moltes famílies perquè els centres escolars i els equipaments esportius quedin ben connectats. S'estrenarà una flota completament renovada amb 8 vehicles, 4 d'híbrids i 4 de 100% elèctrics. La proposta, que s'ha estat treballant des del 2024, es va donar a conèixer durant la sessió plenària d'aquest dilluns. Sentim el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Vic, Guillem Membrives.
2: Aquesta és l'aposta clara, valenta i decidida que fa el govern per fer que el bus sigui fàcil de provar, d'utilitzar i d'incorporar, sobretot, el dia a dia dels biguetans.
1: Des del 2023, segons les dades facilitades pel regidor de mobilitat, s'han recuperat gairebé 100.000 usuaris i el servei compta amb uns 340.000 viatgers anuals. Amb el nou servei, l'objectiu és arribar al 1 milió d'usuaris amb la finalitat de promoure l'ús del transport públic. Els grups al plenari municipal com la CUP Esquerra i Vic en Comú Podem van celebrar la proposta del govern i van aprofitar fer per especial èmfasi a aspectes com el cost del servei i a les franges d'edat a les quals s'adreça.
3: Si volem atraure gent nova, hem de dirigir-nos sobretot a qui no fa servir, que alhora és a qui es mou més en cotxe a dia d'avui. I aquest perfil de gent és aproximadament la de 30 a 65 anys, on la mobilitat laboral té un pes important, però també la mobilitat personal.
4: Si volem que hi hagi més persones que provin i s'acostumin, que és el més important, a fer servir el bus urbà a Vic, també hem d'intentar eliminar barreres, com per exemple la que pugui suposar el preu per a algunes persones, on el preu pot ser un factor determinant.
5: Potser hem d'allargar fins i tot aquesta prova pilot o aquesta fase de canvis de model tarifari i allargar-ho tot un any i que, per tant, que la gent pugui comprar un abonament anual de 50 euros i que pugui tenir accés lliure al transport urbà.
1: Els socialistes, per la seva banda, van demanar incorporar dues esmenes de la moció presentada per la CUP per la rebaixa del preu del bitllet senzill i la recuperació d'un abonament de 10 viatges. Sol·licitant la gratuïtat o incorporar bonificacions pels acompanyants de les persones amb discapacitat o necessitats específiques de suport i treballant la inclusió en tots els aspectes.
6: Considerem que garantir el dret a la mobilitat també vol dir tenir en compte aquelles persones que per les seves necessitats específiques no poden utilitzar el transport públic de manera autònoma i necessiten el suport d'una altra persona.
1: Som identitaris i la regidora no adscrita, Elisenda Carrera, van abstenir-se en la votació de la moció en considerar que cal valorar detingudament la proposta del govern municipal per l'entrada en vigor del nou servei de bus urbà a la ciutat.
0: L'alcalde Ramon Roquer carrega contra Esquerra per les queixes sobre la via verda entre Sant Joan i la vall de Bianya. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: Les queixes del grup d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses sobre les obres de la via verda de Santigosa entre la vila santjoanina i la vall de Bianya, per, segons deien, ser innecessàries i no respectar l'entorn, no han estat ben rebudes per l'equip de govern de Més. L'alcalde Ramon Roquer ha carregat contra el cap de llista del Republicà, Sergi Albric.
8: El Consell Comarcal ha posat una part del finançament per aquesta obra, per tant, igual com el Consorci de Vies Verdes com a titular i l'Ajuntament l'Ajuntament, la Direcció d'Obres, ja hem estat molt a sobre, molt a sobre. En aquest cas sí que he de dir que Esquerra Republicana de Sant Joan les Abadeses i el seu cap de llista, el senyor Sergi Albric, conseller comarcal, vicepresident i responsable de mobilitat, en cap moment s'ha preocupat de l'obra, en cap moment. Per tant, en aquests moments només està fent un ús de les xarxes, fent un ús de la crítica fàcil, no?, del final, després de veure les coses com queden, però en cap cas penso que ha fet la feina, en cap cas se n'ha preocupat, ni ha parlat amb el Consorci Vies Verdes, ni ha parlat amb la Diputació de Girona, ni ha parlat amb l'Ajuntament, ni amb la Direcció Tècnica.
7: Les obres, que han costat uns 2,2 milions d'euros i que s'han fet al llarg de 2 quilòmetres, estan acabades en un 90% i només falten els acabats i solucionar les coses que no han quedat del tot bé. Roquer assenyala que es tracta d'una obra complexa en què s'ha eixamplat la carretera per la banda dreta, però s'ha complicat perquè s'havia de treballar amb escullera i gavions. També diu que la relació amb l'empresa, que és l'única que es va presentar, ha estat complicada, però com que el Consorci, la Direcció Tècnica i l'Ajuntament ja han estat a sobre, s'ha pogut reconduir. Això en diu l'alcalde.
8: En aquest període de garantia també s'haurà de fer càrrec de tot allò que no ha fet bé o que cal millorar. Estem davant d'un procés molt natural a les obres, en què s'ha d'estar molt a sobre de les empreses, en què a vegades no es fan prou bé les coses i s'han de tornar, s'ha de demanar que es repeteixin i que es tornin a fer. I bé, i estem doncs, en aquest moment. En altres èpoques jo havia viscut doncs, que eren moltes les empreses que es presentaven, les empreses estaven molt més dotades de personal i també qualificat, i és veritat que en altres èpoques les obres anaven més bé. Ara s'ha d'estar molt a sobre de les obres.
7: Roquer afegeix que els pals de llum es retiraran perquè en l'obra civil s'ha soterrat el cablejat i el projecte així ho fixa. I, per tant, no entén les queixes dels republicans en aquest sentit.
0: Quatre joves projectes s'han incorporat al col·lectiu Osona Cuina, que ja mira cap al 25è dijous llarder i al seu 30è aniversari. Són iniciatives variades amb la voluntat de donar una nova embranzida al grup, Andreu.
1: A lloc de Torelló, Mas Estanyol del Brull, Vins i Riera de Sant Hipòlit i la Canal de Tona. Són els quatre nous projectes de restauració que s'han sumat al col·lectiu Osona Cuina a les portes del seu 30è aniversari que es van presentar a la masoveria Serrabou a Tavèrnoles. El president d'Osona Cuina, Edu Aliberg, i Marçal Corriu de Vins i Riera ho expliquen.
9: El que buscàvem, doncs, era que Osona Cuina reforcés aquesta xarxa de restaurants i projectes gastronòmics variats dintre el col·lectiu. I el bo, i crec que molt important, que ens reforçarà és perquè treballar conjuntament doncs, aportarà diferents punts de vista i mirades molt diferents de cada restaurant.
10: Apoyar aquests valors del producte d'aquí, treballar amb gent d'aquí, consumir coses que tenim al voltant mirant per la finestra i no anar-los a buscar molt més enllà si els podem trobar per aquí a prop, i al final apoyar un col·lectiu del costat de casa que fa coses perquè la gent s'ho passi bé, perquè disfrutin de la gastronomia, que al final és el que ens fa moure tots.
1: El grup va néixer el novembre del 1998 per promoure cuina de qualitat, producte i territori, conceptes aleshores novedosos i pioners. Amb els quatre nous projectes culinaris, l'entitat passa d'11 a 15 membres. La voluntat ara és continuar incorporant restaurants.
9: Que la trajectòria d'Osona Cuina doncs, ve marcada per estendre a tot arreu, a tot el país, doncs, el que és la cuina de la comarca, el que fem, qui som, i defensar el nostre territori per davant de tot. I crec que n'hi han de continuar havent, sobretot per, pues per això, no? Doncs perquè la marca d'Osona Cuina que ens van deixar els antics, que crec que vam fer tota la feina i nosaltres el que hem de fer és consolidar-la, doncs perquè pugui ser així necessitem gent nova, necessitem restaurants nous, necessitem jovent amb empenta, sobretot.
1: L'ENS es troba a les portes del seu 30è aniversari, però també dels 25 anys del dijous llarder, el seu buc d'insígnia, en una propera edició que serà especial.
9: Llavors, gràcies a això, també, gràcies a aquestes incorporacions, creiem que la crescuda que ha tingut el dijous llarder, on és el punt fort d'Osona Cuina, doncs realment ens permetrà créixer.
1: Osona Cuina també mantindrà les campanyes monogràfiques habituals, com la de les de la cuina de la Tòfona i de la Caça, col·laboracions emblemàtiques com el Trofòrum o aquest cap de setmana servint al càtering de l'Atlàntida al Mercat de Música Viva de Vic.
0: I l'augment de la demanda per aprendre català a Cardedeu ha fet que aquesta temporada s'ampliï l'oferta de cursos de llengua. L'objectiu és facilitar que més persones puguin aprendre o millorar el català, però també que el puguin utilitzar en el seu dia a dia. A banda de les classes, l'Oficina de Català treballa perquè la llengua guanyi presència fora de l'aula. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
11: Així és, Ona, i és que cada vegada són més les persones que arriben a Catalunya procedents d'altres països i que, un cop aquí, decideixen aprendre català. Una llengua que no només es pot estudiar a l'aula, sinó que també és una eina per relacionar-se, treballar i participar en la vida quotidiana. A Cardedeu aquesta demanda també es nota i ha fet créixer l'oferta de cursos en català. Escoltem a Uixa Polo Llorenç, de l'Oficina de Català de Cardedeu.
12: Hem obert dos cursos més de català. Els nous que tenim són els bàsics 1, és a dir, és per gent que vol començar a aprendre català. O sigui, és una oportunitat perfecta per aprendre català. Comencem des de zero, oferim tant horari de matí i tarda per tal adaptar-nos als horaris de totes les persones que el vulguin aprendre. A més, també tenim cursos de suficiència, que seria preparar-se pel C1, també l'elemental i l'intermedi. O sigui, és a gent que ja parla català i el que vol fer és millorar-lo.
11: Però aprendre català no passa només per les aules, com dèiem. Des de l'oficina també impulsen el voluntariat per la llengua, que posa en contacte persones que volen practicar amb voluntaris que el parlen habitualment. Són 10 trobades d'una hora, pensades sobretot per practicar-lo i perdre la por a parlar-lo. També ofereixen assessorament lingüístic a empreses i entitats amb revisió de documents i suport per incorporar el català a la seva activitat.
12: No és només una acadèmia d'idiomes, sinó els alumnes que participen dins dels cursos de català, a part d'aprendre català i normalitzar-ho, també creem com una xarxa de persones que també estan aprenent el català i tenen com una comunitat, i entre ells es donen com suport. La nostra intenció és també arrelar-se al territori, és a dir, fem visites a la biblioteca, també al museu d'aquí de Cardedeu. Llavors la idea és que també els alumnes, a part d'aprendre català i integrar-se i buscar com aprendre el català, també el vinculem dins de la societat i perquè el facin servir allà on vagin i també que els puguin atendre en català.
11: Els cursos són per majors de 18 anys i tant permeten començar a aprendre el català des de zero com millorar-ne el nivell. Són els inicials i el bàsic, que són gratuïts. Les inscripcions es poden fer en línia a través del Consorci per la Normalització Lingüística i presencialment a Vila Paquita, a Cardedeu.
0: L'Aplec de Balenyà ha estat d'aniversari i és que aquest cap de setmana va celebrar els 40 anys amb diverses novetats per commemorar la fita, Andreu.
1: Cançons com Torna, torna, Serrallonga fent camí o Volem pa moli van tornar a sonar a la plaça de l'Ajuda en un concert a càrrec de Passejant Esquirols, un homenatge a la trajectòria d'un dels grups més reconeguts de la cançó catalana. El director de Passejant Esquirols, Josep Rodríguez, ho explica.
13: Llavors, bàsicament neix d'uns arranjaments que va fer el Carles de les cançons dels Esquirols, amb la col·laboració dels Esquirols, no un concert clàssic, sinó un concert proper, perquè les cançons dels Esquirols són això, són cançons properes, són cançons del poble i pel poble.
1: Era el Pla de l'Ajuda i no la plaça de l'Ajuda. Una seixantena de músics de la Coral Sant Jordi, el Cor Esquirols i Arrels Simfònic van reviure les seves cançons davant de 300 persones. Precisament divendres, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el concert va acabar amb una gran estelada alçada sobre l'escenari mentre el públic entonava els Segadors. Sentim també a dos membres de l'organització, Esther Sellós i Adrià Garriga.
13: Reivindicant Catalunya amb la música dels Esquirols, que és un grup català que ha fomentat molt la cultura catalana, doncs home, avui era de jutjat de guàrdia si no ho fèiem.
14: Hem començat amb la cançó de l'estelada, que justament s'ha aixecat una gran estelada de molts metres i ha estat molt bonic. Els Esquirols, és això, ha estat un grup molt important a Catalunya i també a la comarca d'Osona, llavors creiem que era com molt idoni poder-ho fer avui.
1: Tot plegat en el marc de la celebració dels 40 anys de la creació de l'Aplec de Balenyà, una edició que, aprofitant el cap de setmana llarg de la Diada, va començar dijous amb el sopar popular i la projecció del documental Recordar Nit de Bruixes.
14: Sopar per recordar una mica la Nit de Bruixes, que era un acte que es feia fa anys. Llavors vam ser més d'un centenar de persones, va ser molt xulo, va anar molt bé. Com que fem 40 anys, hem fet alguns actes potser per anar una miqueta més enllà, llavors la participació també ha estat més alta en aquest sentit.
1: Una nova edició enguany especial que ha superat amb nota les expectatives de l'organització. De fet, expliquen que l'Aplec té alguna cosa que enganxa i fa tornar.
15: Jo crec que sempre tothom troba alguna cosa que li enganxa, ja sigui un concert, ja sigui el carril del bici. Fem proves, activitats diferents, potser el que pots trobar en una festa major popular típica. Llavors té alguna cosa que t'enganxa i et fa tornar.
1: Dissabte, la jornada va començar amb el carrer del Bici, la Fira d'Artesans i la tradicional botifarrada popular amb el concert del grup de versions Brou. Diumenge, la festa es va traslladar un any més al Bosquet de la Tria, amb el 39è torneig de futbol amb botons i el vermut glosat d'Àlex Pujol, Núria Casals i Jordi Ginesta. Després, la russada popular, la quina de pagès i el joc del llop van posar punt i final a 4 dies de festa.
0: I entre dilluns i dimarts, els infants de les escoles FEDAC i Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines han pogut descobrir la història que hi ha darrere els geganters i el grup del Correfoc, el Follet i el Fantasma, Laia de Déu, no codinenca.
16: Dues jornades on els infants han pogut conèixer què fan les entitats durant els actes de la Festa Major, però també la història, les històries i llegendes que envolten a les figures que veuen a cada Festa Major i que representen a Sant Feliu allà on van. Per part de les dues entitats, ambdues coincideixen en la importància d'aquestes trobades amb els infants. Escoltem per aquest ordre a Jaume Permanyer, membre dels geganters, i a Pol Puello, membre del Correfoc.
17: És molt important perquè, esclar, és l'història que expliquem, vull dir, cada gegant té una història que pertany a Sant Feliu. A més són la representació fora del poble de Sant Feliu de Codines.
18: Home, jo crec que és molt important, sobretot en aquest món que vivim, que tenen tants estímuls tan internacionals, doncs que tinguin una setmana on realment tot sigui sobre el poble, aquestes tradicions, per exemple, la nostra llegenda, que es mantingui al llarg del temps, doncs jo trobo que és molt important que realment coneguin les figures locals festives del poble.
16: Però més enllà del que els han explicat els membres de les entitats, què és el que més ha cridat l'atenció als infants? En el cas dels geganters, sembla que hi ha un clar guanyador. Escoltem a l'Irai, l'Emma i Laura, d'alumnes de l'escola Cola Jaume Balmes.
19: A mi els gegants més grans que hi ha. A mi també els gegants més grans i la pinya de cap gros.
16: I a tu?
19: A mi els gegants més grans.
16: I si els gegants han despertat interès, el Follet i la Fantasma tampoc s'han quedat enrere. Entre els alumnes que han conegut de prop el món del Correfoc, hi ha qui ja té clar qui és el seu preferit. Escoltem a l'Àlex i a l'Alba, també alumnes de l'escola Jaume Balmes.
20: La Fantasma, perquè no hi llença tan foc.
16: A
20: mi el Follet i la Fantasma també. Jo aniré a tots. Jo em posaré a baix dels dimonis, com vaig fer l'any passat.
16: Dues jornades que serveixen per acostar les entitats als més menuts i perquè els infants també coneguin una mica més de prop alguns dels elements que formen part de la Festa Major de Sant Feliu.
0: Vivim més anys i arribem a edats avançades amb més autonomia, projectes i expectatives de futur. Però la manera com mirem la bellesa no sempre ha evolucionat al mateix ritme. I ara, una nova exposició de la Tèxtil Rase de Cardedeu convida a identificar i combatre l'edatisme, que és la discriminació que patim pel simple fet de tenir una edat determinada. Enric.
11: Així és, Ona, i és que quants anys s'han de tenir per ser considerat massa gran per aprendre, començar un projecte o prendre les pròpies decisions. L'edatisme engloba els estereotips, els prejudicis i les discriminacions que tenen com a motiu l'edat i que sovint passen més desapercebuts que altres formes de discriminació. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu.
21: Coneixem moltes discriminacions, no? Parlem, doncs, de la discapacitat, la migració, la pobresa, però, en canvi, de l'edatisme se'n parla poc. I se'n parla poc en un moment en què està previst que, diuen que el 2040 aproximadament, el Japó i l'Estat i Catalunya en particular seran els països més longeus del món. I per tant ens hem de preparar per això. És a dir, cada vegada més la gent gran no és aquella gent gran que ens imaginàvem abans.
11: I és una mirada que pren encara més rellevància en una societat cada vegada més longeva. L'esperança de vida a Catalunya es situa al voltant dels 84 anys i mig i arriba als 65 no significa ja ser al final del camí. De mitjana, a aquesta edat encara queden més de 21 anys de vida per endavant.
21: Qui decideix quants anys té una persona quan deixa de tenir futur? I si pensem en això i veiem el nostre entorn, ens adonarem que, està clar, les qüestions individuals són molt pròpies. Hi ha persones que amb una edat tenen determinades dificultats de salut o del que sigui, però no tothom és així. I moltes vegades tallem oportunitats a persones grans, amb plenes facultats, disposades a combatre fins l'últim dia de la seva vida. Pensem en això. Qui és qui per dir que una persona deixa de tenir futur? En quina edat?
11: L'inauguració de l'exposició va estar acompanyada de l'actuació musical d'Estanislav Stepanek i de Magda Carles Angelats. La mostra es podrà visitar fins al 22 de setembre a la Tèxtil Rase Fabri de Cultura de Cardedeu i serveix tant de prèvia a la Setmana de la Gent Gran, que Cardedeu celebrarà al voltant de l'1 d'octubre. Del 30 de setembre al 3 d'octubre s'han programat diverses activitats, entre les quals hi ha una caminada amb esmorzar i, com a cluenda, l'espectacle En qui s'ho fa l'Emily, al Teatre Auditori, el 3 d'octubre.
0: Una de les activitats que s'ha fet aquest cap de setmana de la prèvia ha estat el teatral. El grup jove de Xalles 81 ha estrenat el muntatge El Cor, una obra de microteatre escrita per Eloi Falguera, però no ho ha fet com és habitual al Casal Laio.
16: Un nou format en un nou espai. Els joves de Deixalles 81 han estrenat aquest cap de setmana al Cor, un muntatge teatral de 20 minuts de durada amb una escenografia senzilla a la Casa de les Arts de Sant Feliu, un equipament que alhora s'estrena com a espai teatral. El Cor està escrita per Eloi Falguera i va ser ell mateix qui va pensar en representar-la en un espai que no fos una sala de teatre convencional. Escoltem-lo.
2: Mira, cada autor s'inspira com s'inspira. Jo necessito sempre algun fet o un apunt històric a partir del qual desenvolupar una història. Sempre, és clar, jo sóc molt respectuós i mai dic cap mentida. O sigui, una cosa és que faci una versió a partir d'una cosa, però mai intento dir mai cap mentida. Llavors, sorgeix d'aquí. En aquest cas és, bé, i els joves com es relacionen amb la història? Què passaria si trobessin una cosa històrica de molt valor?
16: L'obra té punts còmics, però també reflexius. Quatre joves passen una vetllada a les golfes d'un d'ells i troben un objecte de molt valor i cada un d'ells reacciona de manera molt diferent.
2: Bé, l'espai és un espai ideal d'una micropeça que vaig escriure. La veritat és que no tenia intenció d'estrenar-la enlloc, la vaig escriure per tenir-ne, i quan vaig veure aquest espai vaig dir, això és ideal, perquè és un espai que permet, a part de fer múltiples actes artístics de qualsevol disciplina, el microteatre és ideal, perquè són sales molt ben acondicionades i que permeten això, tenir el públic molt a prop i que gaudeixi d'un espectacle teatral d'una manera diferent de com és un teatre convencional.
16: Els intèrprets de l'obra són Adrià Capdevila, Paola Pazmiño, Júlia Falguera i Marc Serrats. L'estrena ha tingut una acollida magnífica, ja que estava previst que es fessin tres passis durant el cap de setmana de la prèvia i, finalment, per l'interès del públic, se n'han fet cinc.
0: I el Transhumant Festival més gran lluitarà contra el racisme i els discursos d'odi, Isaac.
7: El Festival Transhumant de Cinema i Fotografia per a la Transformació Social presenta una programació extensa i variada que va començar l'endemà de la Diada i s'allargarà fins al 28 de novembre. Al certamen hi passaran un total de 19 llargmetratges i 47 curts contra el racisme i els discursos d'odi que es projectaran a 21 municipis de Catalunya, 8 del Ripollès i a Basilea, Suïssa. Unes projeccions que es faran en espais singulars pel cinema com esglésies, balnearis, masies i, evidentment, també a les sales de cinema convencionals. El Centre Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla acollirà aquest divendres la sessió inaugural, que guardonarà el fotògraf madrileny Santi Palacios amb el premi al millor treball de fotografia compromesa i presentarà els seus principals treballs a la revista 5W, Sonda Internacional i, sobretot, amb Open Arms. Es projectarà el curt Cremada d'Ariadna Jiménez i el llargmetratge Silent Rebellion de Maria Elsa Esgualdo. A la inauguració del festival al Ripollès també hi haurà l'actuació de la cantant d'origen siberià Oyuna Baturova. L'endemà dissabte el Transhumant es desplaçarà al Mas La Casa Nova de Fustanyà, a Queralbs. Sentim a Joaquim Roquer, el director del festival.
3: A la casa on van viure Maralic i Marta, que va inspirar l'obra Terra Baixa. Serà una sessió única, inèdita, per lo, tal com serà, perquè farem la presentació d'aquest llibre que relaciona l'obra de Terra Baixa amb el nazisme, que la Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, va fer una versió d'aquesta pel·lícula en la qual es van fer servir gitanos per retratar els camperols catalans i gitanos alemanys que van ser després executats a Auschwitz.
7: La sessió, en què el tenor Jordi Cortà interpretarà tres peces de l'òpera Tiflan, durà per nom

0: el temps.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
2: Benvinguts a la informació meteorològica d'avui, dimecres, ja dia 16 de setembre. Benvinguts a l'Espai del Temps, com sempre. Què podem dir? Què podem dir? Doncs que la nit encara ha estat força suau, no hi ha una baixada de temperatures, però tenim un canvi de temps aquí a la cantonada. Un canvi de temps que jo crec que el més important que ens aportarà serà la baixada de temperatures, que per fi, a partir d'aquest migdia o tarda, quan entri el canvi de temps, ja seran normals per l'època de l'any. Ja era hora de tenir les temperatures normals per l'època de l'any. Al llarg del dia d'avui, mica en mica, s'anirà ennuvolant i a primera hora de la tarda ja començaran a caure les primeres tempestes. En situació molt difícil de pronosticar. Molt difícil de pronosticar on cauran les tempestes més fortes. És una situació d'entrada d'aire fred, de tempestes, i és que això és complicadíssim saber on poden caure aquestes tempestes. Jo crec que les més fortes aquesta vegada, al contrari de la setmana passada, que van caure cap a la zona de Ripollès, nord d'Osona, jo crec que aquesta vegada es concentrarà més cap al prelitoral. El Vallès és on poden espedegar més fort aquestes tempestes, però és que és molt difícil de predir, seran molt, molt difícils de predir. Les temperatures màximes baixaran respecte a les d'ahir, ben bé 7 o 8 graus, els hi costarà molt arribar als 24-25 graus, una clara baixada després d'una nova jornada de calor, la que vam tenir ahir, quasi bé d'estiu, d'estiu, de ple estiu, però que avui ja per fi comencen a baixar aquestes termòmetres, es comença a normalitzar la temperatura, canvi de temps important i atenció amb les tempestes, que seran molt difícils de predir, però en alguna zona poden ser bastant importants, a caure patacs d'aigua de 30, 40, 50 litres. Per tant, atenció amb les tempestes, molta precaució, amb les tempestes aquesta tarda. Moltes gràcies i que vagi molt bé el dia. Adeu.

0: web del 9FM i la xarxa.
1: I comencem un nou
0: Miquel Giol i Eudald Puig.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: Són 9:45 i, per tant, és moment per l'entrevista. L'organització de l'Aplec de Balenyà ha sumat una edició més a l'esquena. Enguany, a més, ha celebrat els 40 anys de la festa amb una edició que ha mantingut l'ambient popular i de poble que sempre l'ha caracteritzat. Aprofitant el cap de setmana llarg de la Diada, dijous es va donar el tret de sortida a la proposta i divendres el Pla de l'Ajuda va acollir el concert Passejant Esquirols. I avui parlarem d'aquest 40è aniversari amb una de les membres de l'organització, l'Alba Puigdomena, que ja la tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Alba, què tal?
5: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me a parlar sobre l'Aplec de Balenyà.
4: Primer de tot, felicitats per aquests 40 anys. Aquest cap de setmana, doncs, heu tancat una nova edició de l'Aplec. M'expliqueu una miqueta quin és el primer balanç que heu fet des de l'organització, no sé si ho heu pogut parlar. Entenc que heu acabat satisfets, no?
5: La veritat que estem molt contents i molt orgullosos, sobretot, de tota la participació que hi ha hagut, perquè han set 4 dies, molt diferents cada un d'ells, però a la vegada molt bonics. I amb una cosa que fa que moltes generacions puguin venir, de diferents edats, diferents gent, diferents propostes, que ha fet que encara tinguéssim un públic molt més gran de l'habitual, la veritat.
4: I clar, això, heu celebrat els 40 anys. Com heu viscut aquesta efemèride dins de l'organització? Entenc que, clar, també a l'hora de preparar-ho, també, doncs, havíeu de pensar com alguna idea nova o per poder-ho com celebrar bé, no?
5: Mira, en aquesta edició, que era molt especial, el que sobretot volíem fer era tornar a convocar els que havien organitzat l'Aplec durant aquests 40 anys, que són els veterans, i vam tenir molta sort i l'ajuda d'aquests, i així vam poder fer un Aplec amb uns 4 dies molt grans i a la vegada recordant events molt importants que hi van haver en aquest Aplec, com la Nit de Bruixes, i entre d'altres coses. Vull dir que la veritat que estem molt contents perquè hem pogut reunir-nos entre tots i totes i fer una pleca encara més bonic i més gran del que havíem fet, i així recordar tots els anys viscuts i el que fa la pleca al final és família i que la gent vingui, disfruti i tingui un ventall d'activitats molt diferents. I aquest cop és per recordar sobretot aquests 40 anys i la Nit de Bruixes i tot el que encara ens queda per fer, perquè la veritat que potser per l'any que ve ens quedava uns racons llunats que aquest cop no hem pogut encaixar perquè teníem masses coses, i esperem que d'aquí molt poc, l'any que ve, així ho puguem també tornar a rememorar.
4: I clar, què creieu que és el que possible que la festa hagi arribat fins a dia d'avui? Perquè, com comentaves, entenc que l'organització, ara em pots explicar, no sé si sou una organització renovada o nova, i clar, llavors heu comptat amb l'ajuda dels veterans, llavors no sé si d'alguna manera heu fet traspàs, o com ha anat aquest tema d'arribar dels 40 anys fins avui?
5: Doncs quan aquests veterans amb el Covid, etc., va ser un moment de reflexió, de dir, vale, fins aquí hem arribat o tenim aquestes energies, necessitem una energia més potent per continuar endavant. D'aquesta manera, uns quants, que de fet són persones que ja des de sempre hem nascut a l'Aplec, que diguéssim, i això fa que encara ho tinguem més especial i ens l'estimem més, i hem intentat, res, vam començar aquesta nova organització que érem 6 persones a l'organització, i a mesura d'anar-ho fent, sí que és veritat que vam començar amb uns aplecs bastant clàssics, com era el dissabte i el diumenge, que el dissabte, com sempre, és el carrer del Bici, el concert, la botifarrada, i el diumenge ens anàvem sempre a la Rossada Popular, a la Quina, el Joc del Llop, etc. I en canvi aquest any, com que hem pogut reunir els veterans, hem pogut fer una pleca encara més gran, i per nosaltres esperem que el fet que hi hagi tantes ganes i amb aquesta última edició que ha fet que encara vingui més gent i siguin veient que realment la gent s'estima molt l'Aplec i que volen continuar allà, creiem que això encara ens ha donat més forces per altres anys fer-ho i continuar amb noves propostes, etc.
4: El dijous vau començar amb el programa que era amb el Sopar Popular i també la projecció del documental Recordant Nit de Bruixes. Clar, jo, per exemple, que soc d'Hostalets, i la nit de bruixes jo no la vaig poder viure mai, però sí que la meva família doncs, m'ha explicat que era molt xulo. Llavors entenc que també doncs, aquest documental era per totes aquestes generacions que no van poder-lo viure, com per explicar-los, no? No sé, o quin era l'objectiu, més o menys, d'aquest documental?
5: Sí, era també perquè donar veu i visió aquesta nit de bruixes, però també era molt per rememorar i sobretot tornar a viure el que va ser per aquestes persones, que va ser a partir de l'organització i sobretot les persones que participaven a fer aquests punts de por, poder tornar a rememorar i a viure aquests records, aquestes vivències que realment són inolvidables, perquè al final el fet de poder obtenir un tros de bosc en què pots fer el que vulguis, perquè en aquell moment hi havia totalment llibertat, era una passada i a part va ser bonic perquè en el sopar de bruixeros el que també volíem fer és que la gent participés i ens expliquessin les seves vivències i anècdotes, i va ser molt bonic perquè així va ser i encara t'agraeixes més tot el que es va viure i encara com ho recordem, que és molt bonic.
4: I passem de dijous a divendres, perquè també va arribar un dels plats forts, que va ser el concert de Passejant Esquirols. Més de 300 persones que van omplir el Pla de l'Ajuda, amb un escenari enorme. Clar, com es va viure aquest concert barra homenatge? Perquè realment també acabava sent un homenatge.
5: Sí, la veritat que no ens esperàvem, o sigui, sabíem nosaltres que seria un concert espectacular, perquè realment els Esquirols han set una gran part de tot el que és la banda sonora d'Osona, i creiem que era molt important, i sobretot el fet de que sigués la Diada encara ho feia més especial, i la veritat que no ens esperàvem tanta gent, i va ser, ostres, espectacular la veritat, perquè a més també van aixecar una estelada, va ser impressionant perquè també ens van ficar un escenari, perquè al final són una coral, i tot, som molta gent, i feia que encara sigués més espectacular, i la veritat que totes les persones que van assistir ens han fet un feedback molt positiu, molt bonic, i realment de tornar a rememorar velles glòries, i això realment ha estat un com el clic de la pleca en què cada un dels dies ha fet que moltes generacions es trobessin al mateix lloc i disfrutessin de moltes activitats diferents, i ostres, la veritat que estem molt orgullosos, molt contents.
4: I de divendres passem a dissabte, perquè també vau recuperar alguns clàssics de la plec, com per exemple el carrer del Bici, no? Bueno, el carrer del Bici ja hi ha estat, sí, sempre, però per exemple una novetat d'aquest any va ser la Fira dels Artesans, la Botifarrada, el concert amb el grup de versions Brou, i també, si no m'equivoco, 600 entrepans venuts, vull dir que també una resposta de públic molt gran.
5: Molt gran, la veritat que fins i tot ens vam quedar justos en els entrepans, perquè no haguéssim esperat mai 600, sempre agafem pensant en gran, en el fet de tot el que és la Botifarrada, i aquest cop ens va sorprendre la mà agentada, i quina passada, perquè la veritat que la gent venia amb moltes ganes, encara que fos un dissabte clàssic com sempre, que és el carrer del Bici, Botifarrada i concert, la gent venia amb moltes ganes, i va ser molt bonic perquè, tot i que el grup fos un grup jove, però molt, realment va fer aixecar la gent, ballar, etc., va ser molt xulo per tot el públic, realment va ser molt bonic.
4: I l'últim dia diumenge, que crec que va ser el dia com potser amb més activitats, que com sempre es trasllada al Bosquet de la Tria, és a dir, al costat del Santuari de l'Ajuda, doncs per exemple una novetat també d'aquest any, el torneig de futbol botons, ioga, meditació, el vermut glosat, arrossada i la quina de pagès i el joc del llop. Clar, entenc que no sé si aquesta diversitat d'activitats és una de les claus de la plec, de tenir activitats per tots i per tothom.
5: Sí, aquest any ens n'hem adonat força, a part que el diumenge també és molt tradicional allà en el camp de futbol de la Tria, i la veritat que el fet de tenir unes activitats són molt diverses, però a la vegada són una tradició totes les activitats que fem aquest diumenge. Sí que és veritat que a l'hora del vermut altres diumenges han fet altres coses, i cada any fem una cosa diferent pel vermut, però pel que fa als tallers del matí i després la rossada, la quina de pagès i el joc del llop són els mítics, i no els volem ni ni canviar ni fer res, perquè realment el públic ho desitja i nosaltres també ens ho passem molt bé i creiem que ja són part de l'aplec des de sempre i la gent encara en té ganes de venir a disfrutar-ho.
4: No sé si al final de 4 dies d'activitats, clar, entenc que acabeu cansats, però ostres, també suposo que satisfets, perquè clar, just aquest any ha sigut, doncs, entenc que un boom amb el tema, doncs, de l'assistència, no?
5: Sí, la veritat que han sigut 4 dies molt intensos. De fet, quan fem un sol cap de setmana, dissabte i diumenge també és intens, però el fet que siguin 4 i a la vegada amb unes activitats tan variades ha fet que sigui molt intens, però també ha fet que, com el que dius, que al final de tot, amb els comentaris i el feedback de les persones que han vingut, ostres, estem molt, molt contents i amb ganes i ens donen energies perquè l'any que ve puguem fer moltes més coses.
4: I, clar, organitzar una festa d'aquestes dimensions requereix molta feina. Explica'm una miqueta com es viu darrere l'aplec. Sou 6 persones a l'organització o...
5: Mira, érem 6 persones, ara sí que a mesura d'anar fent més cosetes i més, donar més visibilitat han vingut altres que volen formar part de l'organització, que amb això estem molt contentes. També han persones que venien sempre a ajudar-nos en els dies claus de l'aplec també volen continuar amb això i això ens fa molt felices, perquè realment sense els voluntaris i aquestes persones que ens ajuden cada dia de l'aplec no podríem. O sigui que amb això estem molt contents. I sí, ha estat un any que, comparat amb altres, sí que ho fem amb molts mesos de prèvies, amb moltes reunions, però aquest quarantè realment ha estat més d'un any amb cada cap de setmana o cada 15 dies reunint-se, perquè realment amb tantes propostes havíem de tenir-ho tot calculat i també ja no, van haver moltes idees que al final també es van anar canviant a mesura d'anar-nos reunint. Però la veritat que crec que ha estat un quarantè plec espectacular, perquè tant amb la gent que ha vingut, amb els comentaris que hem rebut i amb el ventall que hi ha hagut i també que ha fet que cada dia fos únic i bonic, la veritat.
4: I Alba, per anar tancant, doncs heu acabat aquesta edició tan especial. No sé si l'any que ve ens pots avançar alguna cosa, si teniu alguna idea de recuperar alguna cosa. No sé si teniu la idea de recuperar la nit de bruixes o si ara mateix és inviable fer-ho.
5: Clar, la nit de bruixes és una de les coses que al principi de tot sí que volíem fer, encara que fos un recorregut curt, sí que teníem ganes com una miqueta tornar-lo a fer. Però al final entre una cosa i l'altra, i que també molta part dels bruixeros que hi havia ja, o molts que ens ha passat sobretot, ha estat el fet del pas del temps, que el pas del temps aquestes persones tenien un telèfon fixe, i ara clar, amb el pas del temps aquests telèfons fixes han passat a mòbils que ja no tenim i que malauradament alguns no hem pogut contactar, i això ha fet que al final tinguéssim poquets punts per arribar a fer un recorregut. Sí que ho podríem com intentar-ho, però sí que una de les coses plat principal que ens va quedar per aquest 40è aplec, com he dit abans, ha estat els reconsonats, que realment era un dels altres events molt potent de l'aplec de Balenyà i que va fer que realment s'ajuntés molta gent, i que això és una mostra de cultura, d'art, i que és molt bonica perquè fem diferents racons amb tot el que és l'esplanada, i és molt bonic, i és una de les coses que aquest any ens ha faltat per temps poder fer, però que ens agradaria molt poder-ho tornar a portar.
4: Doncs Alba Puigdomènec, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17 per explicar-nos com ha anat aquest 40è aniversari de l'aplec de Balenyà, i doncs jo que soc d'Hostalets, l'any que ve em tindràs, i també totes les persones que ens estiguin escoltant, doncs també us recomanem que vingueu, perquè realment són 4 dies. No sé si l'any que ve seran 4 dies.
5: No ho sabem. Potser no, perquè aquest va ser el 40è i per això eren 4 dies, però ja ho veurem.
4: Que vingui tothom i que descobreixi què és realment l'aplec de Balenyà. Alba, moltes gràcies.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé.
5: Gràcies.
1: Ara per començar a repassar els tuits amb en Guillem Sánchez, que ja el tenim a l'estudi. Es fa estrany això, que t'hagi de presentar.
6: Hi ha dies per tot.
1: Hi ha dies per tot.
6: I hi ha setmanes per tot, també, Andreu.
1: I tant, sí.
6: Aquesta setmana és molt especial, eh? Per molts motius, eh?
1: Ah, ja sé per on vas.
6: Per on vaig.
1: Home, a veure, clar, tu ja sé per quin camí dius que és especial.
6: Bé, n'hi ha dos. Mira, jo un dels camins l'estic veient ara mateix, des d'aquí a l'estudi.
1: Sí, ja el veig. Sí, a veure, jo m'hi giro, però és que tinc aquí tots els ordinadors i tot, i clar, m'ho tapa ara.
6: És que clar, comença ja música viva, eh? Comença música viva. I la gent a xarxes també, evidentment, se'n fa ressò. De fet, l'Eloi ens fa la següent reflexió i diu: a Vic tenim tendència a dir-li mercat a tot. El mercat setmanal de plaça, el mercat del ram, el mercat medieval o el mercat de música viva. Bé.
1: Tot és el mercat.
6: És una bona manera d'anomenar les coses. A més, el mercat, per aquesta banda, evidentment, de compra-venda de programadors, concerts, artistes i propostes, ho és, però també per la banda de punt de trobada de la gent. Segur que hi ha molta gent que es veu només un cop a l'any i ho fa ara aquests dies d'aquesta setmana aquí a Vic, al Mercat de Música Viva.
1: Al Mercat de Música Viva. Ja la tenim tornada.
4: Bon dia, Guillem.
6: I aniràs tu, Ona, a veure concerts del Mercat?
4: Sí, ja tinc un calendari.
6: Sí? Mare
4: sí, avui és el primer... Bueno, sí, aniré a bastants concerts.
6: Va, mira, la P, que ens escriu això, a veure si tenim alguna sorpresa. Ens diu: ja que a l'Olivia Rodrigo li va agafar gust això de venir a Barcelona, vull fer-li saber que al setembre hi ha el Mercat de Música Viva de Vic, per si vol fer algun altre concert sorpresa.
4: Ah, està perfecte.
1: Marxarà amb Gerard Martín o no?
6: No ho sabem.
4: Artista emergent, l'Olivia Rodrigo.
6: Sí,
4: podria
6: correcte.
4: Venir perfectament al mercat.
6: Ara sí, hem contactat amb premsa a veure si la podem portar al territori.
1: Encaixa perfecte.
6: Eh que sí. Una de les coses importants quan aneu de concert és que us poseu per anar a concert. I més avui que diuen que ha de ploure i aquests dies que no saps si farà molta calor o farà molt fred. Mm. Atenció al que ens diu en Jaume.
4: A veure.
6: Diu: és terrible portar una samarreta a sota del polo. Terrible. Valoracions?
4: Samarreta sota polo. Però polo llarg?
6: Jo entenc que és un polo de màniga curta, doncs encara portar una samarreta sota
4: però,
6: del polo.
4: Reis, això no.
6: Polo
4: amb samarreta.
6: Jo crec que és una combinació horrible, però...
4: bastant horrible.
1: T'has de despitar una mica, quan dius en polo.
6: Es farà una mica lleuger, que si no llavors també les coses fan olor.
1: Sí.
6: Fan olor. Va, i ahir coincidint amb la prèvia del mercat, algú escrivia això, diu: demà plourà i encara no ens han comunicat les prohibicions.
4: 100% plourà avui?
6: Sí.
1: Sí, avui sí. Diu... si ho ha dit en Pep.
6: Sí.
4: És veritat. Perdó, Pep Acosta.
6: Hi ha un avís de perill molt alt, si més no aquí a Osona i Lluçanès, entre les 12 i les 6, i a partir de les 6 baixa una mica, però també hi ha altres comarques que segueixen en avís alt.
4: Mira, també he de dir que... no tinc gaire... O sigui, avui és el dia més fluix, diguéssim, no és el més fluix, però vull dir, hi ha menys concerts. El que vaig jo, per exemple, és a la carpa de l'Atlàntida, que està coberta.
6: Correcte.
4: Aquí és perfecte. La resta no ho sé.
6: Sempre que la construcció estigui ben feta.
4: Això sí, ahir estàvem fent la construcció i es veia bé.
6: Avui tot és interior perquè no hi ha ni plaça Major de Vic ni plaça de la Catedral. Per tant, avui és tot
4: avui és segur, sí.
1: Avui estem tranquils aquí.
4: Exacte.
6: Va, no deixem la música. Què en penseu d'aquesta situació que ens escriuen? Ens diuen: el meu marit xiula la Santa Espina tot buidant el rentaplats. És això el paradís?
4: Sí, molt bé.
6: No només en els aplecs, en les trobades sardanistes, no, també, evidentment, a casa. Va, són dies d'actualitat per Música Viva i també per altres qüestions, com per exemple la intel·ligència artificial, que portem uns dies també amb molta turra sobre això. Escoltem en Roger, que és professor i que ens acosta això que li ha passat a l'escola.
4: A veure.
6: Primera classe de robòtica a cinquè. I li diuen: Roger, podrem fer un robot amb Lego per matar la IA? Jo crec que no és tan fàcil, eh?
4: Uf, clar, ara hi ha aquests rumors de que la IA ens podrà matar d'aquí una dècada, van dir.
1: Que vagin a la seu central d'Nvidia i que portin el robot.
4: Que comencin a practicar amb els Legos, sisplau.
6: O que vagin a buscar en Marc, en Zuckerberg aquest, i també que li expliquin.
1: En Meta.
6: Va, bona reflexió d'en Miquel, que ens diu: em sembla bé que s'hagi extès el costum de buscar parella en grups de córrer. Fins aquí tot normal.
1: Jo vaig a un club de córrer.
6: Imagina't, doncs, Andreu, que comences a sortir amb algú i després descobreixes que és supinador, que li agrada la beguda aquesta de coco que regalen a les curses o que no li preocupa parar el seu rellotge als 9,98 quilòmetres.
1: Calla, que jo vaig fer això l'altre dia.
4: Andreu!
1: Vaig fer aquestes coses. Ens havíem de fer 6 i portàvem 5,90 allà algú. I vaig dir: bueno, va, allargo una mica i a l'estrava així fins al 6.
4: Jo a vegades faig el carrer amunt i avall per acabar de fer el quilòmetre. Clar que sí.
6: Les 10.000 passes.
1: Però sí, es lliga molt, diuen.
4: Sí? Sí, bueno,
1: el que vaig jo... Clar, és molt nou, de moment res, eh?
6: Perfecte, doncs vinga, les aventures d'Andreu al territori 17. Va, us ha passat això aquesta darrera setmana? En Guillem ens diu: ha estat emocional, posant el ventilador no per la calor, sinó perquè no em piquin els mosquits.
4: Ah,
6: no la sabia,
4: no,
6: jo, aquesta manera.
4: No sabia jo això.
6: Jo a vegades ruixo amb algun producte per evitar, sí, que hi hagi algun tipus de animal volador per dintre casa, però no sabia que amb el ventilador també tocava. Va, i l'última, l'Anna, també porta un dimecres que té, la diu: el meu esport preferit és veure venir el bus de lluny i calcular si corro o conservo la dignitat. Normalment perdo les dues coses. Bon dia, dimecres.
4: Molts ànims i bon dimecres.
6: Esperem que hagi pogut agafar el següent autobús,
4: exacte,
6: eh?
4: Exacte.
6: I si és per venir a Vic a veure concerts, encara més.
4: Guillem, que vagi molt bé.
6: Ens escoltem demà.
4: Ens escoltem demà, com sempre a aquesta hora.
6: Adéu-adéu.
4: Adéu-adéu.
1: Ciao.
4: Passen 5 minuts a 3 quarts de 10 i és moment de parlar sobre economia.
7: Hola, bon dia. Sí, volíem parlar de peatges i de la possible recuperació dels peatges, però abans volíem fer una mica de context de com arriba tot plegat, eh? Ens remuntarem a temps enrere, quan es va produir la supressió dels principals peatges del país. Entre aquests peatges destaca el de l'AP7. Això, que va passar el 2021, va tenir una rebuda amb entusiasme social gairebé com una victòria col·lectiva. Els peatges s'havien convertit ja des de feia molts anys en una font de descontentament a Catalunya, sobretot pel greuge que representava que el gruix de les vies d'alta capacitat del país fossin de pagament. Això contrastava amb la gratuïtat d'una bona part de les grans carreteres de la resta de l'Estat. Aquest fet diferencial, podríem dir un més, s'afegia, per tant, a molts altres, i era només un dels aspectes dels peatges que resultava molest, diguem-ne, socialment. Les barreres que interrompien el recorregut van estar presents sobre la via durant més temps del que havia estat projectat. S'havien produït allargaments en les concessions mai explicats en termes que fossin veritablement comprensibles. I no va ser poc temps. Concessions que vencien el 1998 es van arribar a estendre fins al 2021, que si les matemàtiques no fallen són 23 anys, eh? 23 anys més pagant peatges dels que s'havia comunicat en el moment en què es van fer aquelles autopistes. En aquest allargament hi havia més pretextos que arguments. Amb l'extensió de les concessions es van finançar obres que no eren exactament el tram català de l'autopista, com extensions a la via fins a Castelló o també les rondes de Barcelona. Anys després encara va haver-hi una altra pròrroga després d'una suposada rebaixa de tarifes que es va cobrir també amb més anys en barreres. I encara va haver-hi una última aportació a les empreses concessionàries amb una indemnització milionària de més de 1.000 milions d'euros que es va fer a càrrec de fons públics, que es va argumentar com una compensació final per pagar una ampliació de carrils, ara sí, que es va fer a la mateixa autopista AP7. Aquell model va deixar un pòsit que va ser el d'un recel ciutadà respecte dels peatges i que encara es reforça si es comprova fins a quin punt es va produir una transferència dels diners dels usuaris cap als accionistes de les concessionàries, que eren empreses privades. El 2019, el diari Ara revelava en un informe exhaustiu com el cost de la construcció i posteriors ampliacions d'una infraestructura com l'AP7 havia estat de 5.800 milions d'euros. Diguem, aquests fons, diguem-ne que aquesta quantitat està degudament actualitzada amb la inflació, perquè la via es va construir als anys 60 i 70, entre els finals dels anys 60 i principis dels 70, i els costos eren evidentment més baixos. Però el que deia, més són 5.800 milions d'euros que va costar la construcció i les ampliacions d'aquesta infraestructura, i els beneficis coneguts per als accionistes després de tants anys de concessió arribaven a 10.000 milions d'euros. Estem parlant de beneficis, i això vol dir que ja se'ls compten aquests 5.800 milions d'euros de construcció i ampliació, però també els costos de manteniment, els costos d'explotació, els costos laborals, tot això sumat, encara donava uns 10.000 milions d'euros que, com dèiem, van anar a parar a les butxaques dels accionistes de les empreses concessionàries que eren privades. Amb aquests precedents és fins i tot justificable que hi hagi una prevenció davant la certesa que la idea de recuperar alguna forma de pagament a les autopistes formi part de l'agenda del govern. A través del secretari de Mobilitat, Manel Nadal, la Generalitat està posant sobre la taula un argumentari que s'ha anat construint progressivament. De fet, d'ençà de la supressió dels peatges, recordem, 2021, han estat molt freqüents els informes que assenyalen, d'una banda, el fort creixement del trànsit a les vies que ara són lliures de pagament, i de l'altra, un increment de la sinistralitat a aquestes mateixes autopistes. Com a música de fons, sonen també algunes indicacions europees sobre la necessitat de desincentivar l'ús del vehicle privat per contribuir a reduir la contaminació i també l'evidència que el cost del manteniment de les vies ha de recaure sobre qui les utilitza i no sobre el conjunt de la societat. Dèiem que ha estat un argumentari construït perquè estableix una relació directa entre l'augment de trànsit i de la sinistralitat amb la supressió dels peatges. I això no és més que una inferència. Per exemple, si bé és cert que hi ha més accidents a l'AP7, la sinistralitat a la totalitat de la xarxa s'ha reduït i, a més, la gravetat de les topades és menor. Això, que estem dient, no és una invenció, sinó que s'extreu de les dades del Servei Català de Trànsit. Una conclusió similar es pot extreure de l'anàlisi de la congestió de trànsit. L'autopista té més vehicles circulant, però només cal fer una mica de memòria per recordar que en peatges també hi havia cues, i això ho sabem prou bé. Els residents en zones com el Vallès Oriental, amb les cues que provocava el peatge de la Roca, i, d'altra banda, també el trànsit a les vies alternatives a la P7 s'ha destensionat per la presència, diguem-ne, per l'absència ara de peatges que porta més trànsit a les carreteres principals. Per això, quan des de terra, mar i aire han anat prenent cos que la supressió dels peatges és responsable de les congestions i de la sinistralitat a la P7, cal estar previnguts per donar per fet que la solució a tots aquests desajustos, a totes aquestes externalitats, passa per recuperar el pagament. De fet, el mateix Manel Nadal, conscient del greuge acumulat per Catalunya després de tants anys de peatge, afirma que seria incomprensible, i això és una cita textual, que els camioners i els conductors de cotxes circulessin lliurement pel conjunt d'Espanya i quan entressin a Catalunya els fessin pagar. Però al mateix temps es produeixen circumstàncies que assenyalen que la victòria col·lectiva que va suposar l'eliminació de les barreres de peatges és en risc de tenir caducitat. El sentit dels peatges ha canviat. El que en el passat va ser una fórmula perquè la iniciativa privada substituís la manca de recursos del sector públic per construir infraestructures, avui és més una qüestió ambiental i de manteniment. D'això se'n diu pagament per ús. Paga qui utilitza una via d'alta capacitat. Això inclou els residents, però també els no residents, que transportistes i turistes que estan gaudint gratuïtament d'una infraestructura que en canvi està pagant, diguem-ne, el conjunt de la societat, però diguem-ne que no els mateixos transportistes i els turistes. Sobre aquestes bases ha de transitar un debat que no hauria només de ser del govern català, sinó de tot l'arc parlamentari i, de fet, de la societat en general. I és un debat que s'hauria d'afrontar sense cap altre apriorisme que el d'aparcar l'esquema de la transferència dels diners dels conductors a comptes corrents d'accionistes de concessionaris privades. Però això, per dir d'una altra manera, s'hauria d'evitar privatitzar aquest servei. El que és just és que les infraestructures públiques es gestionin des del sector públic, amb consensos i en transparència, segurament. I això és el que diu fins i tot Salvador Alemany, que va presidir la gran concessionària de l'Estat, ACESA, que posteriorment va passar a dir-se Abertis. Doncs aquest senyor, Salvador Alemany, defensava aquest mateix dissabte en un article a La Vanguardia que els peatges amb barreres són cosa del passat i que cal que les recaptacions es destinin únicament a conservar i fer més segures les vies. Això, ell no ho diu, però cal imaginar que exclou que els beneficis siguin per al sector privat. És veritat que tot això s'hauria pogut afrontar molt de temps abans, perquè si es va estar pagant peatges durant més de 50 anys, potser hauria estat bo trobar un model alternatiu anteriorment. Però ara s'ha arribat a aquest punt, estem en aquest punt en el qual el debat s'haurà d'afrontar i sobretot explicar les conclusions amb claredat per evitar que aquest greuge que percep la societat, que són els peatges, pugui com a mínim tenir més explicacions.
4: Moltes gràcies, Joan Carles, per aquesta nova secció d'Economia i nosaltres, com sempre, hi tornarem demà puntuals a les 9 del matí. Que tingueu molt bon dia.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual al mercat obert al públic, amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per abaixar les parcials de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing, va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions al mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: 40.7 FM. He said, tell me a story.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria Jordi Hereu ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
3: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
2: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Español ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra quatre policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als quatre agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimecres 16 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 2008, se celebrava la primera Fira de la Música, organitzada per l'Associació de Músics de Cardedeu.
4: Oh! I qui no va saber-ho mai, ni va viure-ho mai?
5: Doncs mira, Sant Corneli, que va ser papa i va morir al 235. Ni tampoc ja es va inventar aquest refrany. El setembre és veremador i es fa vi el bo i millor.
4: Oh, quina pena! Mira tu, un papa menys, que no vindrà d'aquí. Déu vos guard per totes i benvingudes al 651è Infopodcast Cardedeu.
5: Vaja, avui tenim la secció de si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
6: Hola, em dic Nae, treballo i porto la botiga de la Coma, abans es deia Cal Cerdà, però ara ens hem canviat de nom. I res, venem fruita, verdura, productes a granel, tot ecològic, i res, veniu al mercat a visitar-nos.
4: Doncs hi haurem d'anar. Bé, de fet, ja hi anem. Va, i ara, paraula d'àvia, i avui la frase feta següent. Anar de corcoll o de bòlit també se'n pot dir.
5: Que el que vol dir bàsicament és anar atabalat de feina o per dificultat, sense saber ben bé què cal fer.
4: Per exemple, goita, la Maria va bastant de bòlit perquè a 11:15 ha de presentar 8 subvencions i és 11:15.
5: Sí, aquest seria un bon exemple del dia a dia de la Maria. Va, i passem ara a la secció de l'horta.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Sí, Netegeu tren les tomaqueres, traieu les canyes també, netegeu-les de terra i guardeu-les a recer, que no es podreixin, així aguantaran perfectes fins a la següent temporada.
5: I avui comencem amb una molt bona iniciativa per la llengua i la inclusió.
4: Doncs sí, i és que des de l'oficina de català de Cardedeu ens han avisat que s'estan fent inscripcions, de fet s'han obert inscripcions des del dia 14 i fins al 21 de setembre a Vila Paquita, i en volen fer difusió per tal que els cardedeuencs i cardedeuenques s'hi puguin apuntar, tant si volen millorar el seu català com si volen començar des de zero. Molt important, enguany també ofereixen dos cursos, com dèiem, des de zero, i seria ideal per tothom que l'hagués d'aprendre. Així que tots coneixent gent al voltant que no el sap.
5: I també us expliquem que una vintena de persones han participat al taller de llengua de signes.
4: Doncs sí, Susana, així és, i és que organitzat per l'Ajuntament de Cardedeu, impartit per la intèrpret Montse Rossinyol, l'activitat ha permès a les persones assistents apropar-se a la llengua de signes catalana i aprendre alguns signes bàsics. Susana, a tu t'hauria encantat això, eh?
5: Sí, m'hagués encantat. De fet, m'estic preguntant per què no sabíem d'aquest curs abans.
4: Ai, oh, quina pena, ara sí que sí. A més, han pogut interactuar tots els assistents i posar en pràctica els coneixements adquirits en un ambient, expliquen que molt dinàmic i participatiu. I ara també anem cap al temps, que no us ho hem dit, i és que avui arriba refrescada de les temperatures, patacs d'aigua, ruixats, no amb tempesta, però sí que a partir del migdia tindrem aigua, i pot ser que en tinguem molta. I amb això
5: és igual de fiable que els 37 graus de temperatura que havíem d'arribar ahir.
4: N'hem tingut 3 menys. I amb això arribem al No pots estar burri, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I avui, a la Tèxtil Ras de Fàbrica de Cultura, Susana, què s'inaugura?
5: Doncs s'inaugura l'exposició Gegants del Vallès Oriental, que es podrà visitar des d'avui a les 7 de la tarda fins al 2 d'octubre a les 8 de la tarda.
4: Fantàstic, Susana, fantàstic. I amb això, feina feta a País Arreglat i Cardedeu.
5: Despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consumidor de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies.
8: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Està.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals, com ara la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar una bola de goma que li van rebentar un ull l'1 d'octubre del 2017 al centre de Barcelona. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I l'Acadèmia de Cine Espanyola ha escollit La Bola Negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo per competir com a millor pel·lícula internacional en la 99a edició dels Premis Òscar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Per 2026, això és l'enjoc.
0: Amb Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander, de la sisena jornada de Lliga, la primera masculina, que juga avui a 2:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou, el Barça que buscarà batre el rècord de victòries seguides, la sisena en 6 partits, com dèiem, i continuar, evidentment, líder en solitari després de la victòria del Real Madrid ahir a Elx, que igualava a l'equip de Hansi Flick momentàniament a 15 punts. Ahir també, per cert, va perdre l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, després d'una molt mala primera part i una molt millor segona meitat que no li va donar, això sí, a l'equip de Manolo González per completar la remuntada. Això sí, va tornar a marcar Roberto Fernández, el 6è gol en 6 partits. Avui molt futbol i també molt hoquei patins. Demà comença la Golden Cup, aquest torneig internacional amb Catalunya com una de les seleccions destacades que s'enfronta a potències mundials com França, Portugal i Angola, en aquest cas, i Alemanya, entre d'altres, que comença, com dèiem, demà a Can Xarau, al pavelló de Cerdanyola del Vallès. Avui en parlarem amb el seleccionador femení Josep Maria Barberà i també amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. I també tindrem waterpolo, anirem en directe a Rubí per la presentació de les lligues, en aquest cas de la divisió honor masculina i femenina, que, com dèiem, es presenten avui aquest migdia mateix al casino de Rubí. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits en la Lliga, a la primera masculina.
2: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 2:15 al Racing de Santander. L'objectiu, tornar a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir fins al 2030 el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
2: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, que es va veure superat pels madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús, en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar en l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el pròxim maig davant l'Elx aquest divendres.
0: Serà, de fet, en només 2 dies, com dèiem, perquè l'Espanyol torna a obrir la jornada, en aquest cas la setena, com dèiem, aquest divendres a les 9 a l'RC Stadium contra l'Elx. En bàsquet, ahir es van presentar a l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta en un acte sense precedents a Madrid.
2: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants de 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lerma Lleida, i 2 a la femenina, Esparts Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina, que es disputa a Badalona amb l'equip anfitrió, la Penya, i el Barça com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina que es disputa a l'Olímpic de Badalona. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. A tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició, que comença avui a Granollers.
2: Avui debuta la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb dos jugadors catalans, tots dos del Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez. Al partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de Lliga Guerreres que té avui el CACC Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
2: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de la Lliga rebent al Morverdre. A partir de 8:45 del vespre, les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, aquest mateix migdia es presenten al Casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
2: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al Casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
2: Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet en tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran a Catalunya a Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
2: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics amb 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 100 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Special Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 9 minuts gairebé 10 passen de la 1. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries de la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits. A primera, el Racing de Santander en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives a l'inici, ni tampoc de golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit. Això sí, cal tenir en compte l'alçada de la temporada en què estem i que després d'aquest partit el Barça torna a jugar dissabte a Sevilla, abans que la gran majoria de la plantilla hagi de viatjar amb les seves seleccions durant l'aturada que tindrà lloc d'aquí, com dèiem, després d'aquest partit del cap de setmana. Escoltem Hansi Flick.
1: Sí, per descomptat ho hem de gestionar. Hem de veure qui està disponible per començar el partit, a qui li hem de donar minuts o restar minuts, i és el més important en aquest moment. Crec que tothom vol jugar, tothom vol ser a l'11 inicial, però ho hem de gestionar.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador.
1: Crec que ell és honest, té autoconfiança i ja ha demostrat en aquest inici de temporada com és de bo. És excepcional i crec que això també en forma part. Preferiria que no fos així, però és així, i com he dit, té autoconfiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal, per a un jugador és un premi important i a més ell és honest i té aquesta sensació i jo li donaré suport.
0: I de nou sobre la gestió de minuts, escoltem la reflexió que feia Hansi Flick quan li preguntaven per Gavi, que després de lesionar-se en el primer partit a Elx no ha tingut massa minuts des del seu retorn.
1: Tots els jugadors són importants per nosaltres, són molt importants i els necessitem a tots. Gavi té una gran ambició i, per descomptat, sempre vol jugar. Va sortir d'inici en el primer partit a Elx, es va lesionar i ara ha tornat. Però és que en aquest moment l'equip ho està fent bé i estem tenint èxit. I això ho hem d'acceptar. Però necessitem a tothom, perquè també hem de gestionar els minuts. No sabem què passarà durant la temporada i el més important és que tothom sàpiga que el necessitem en forma positiva.
0: Veurem si avui té minuts Gavi, si en té, per exemple, Valde, que no ha debutat aquest curs, o el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ahir va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, el davanter de 18 anys. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça Racing de Santander. Ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3, al camp de l'Elx, i també l'Espanyol, que aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx, i ahir va caure 2-1 a Butarque, al Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mal la primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció de, per com a mínim empatar. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els 3 canvis que havia fet a l'11 respecte a l'últim partit de Pamplona, ni tampoc els 3 canvis que va fer, dos d'ells els mateixos, que va fer al descans per canviar la situació.
2: Hem tocat 3 jugadors només de l'11 de l'altre dia perquè Edu tenia molèsties, lògicament tenia un partit divendres, no ha sortit bé òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de bueno, ja sabem com va tot, que ara és culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç, per cert, Roberto Fernández, que va per gol per partit, en porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. Espanyol es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta 6a jornada, i com dèiem, en només 2 dies obre ja la 7a jornada a les 9 del vespre a l'RC Stadium contra l'Elx, que ahir va perdre, recordem, 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0 València 1, el primer triomf de la temporada per un València ja sense Corberán a la banqueta amb l'interí Òscar Sánchez dirigint l'equip. I més enllà del futbol de primera, avui també es juga un duel de 8ens de final de Copa Federació amb presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només 2 eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 2:15 de 8 del vespre. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
3: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de 8ens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a 2 eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
4: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
3: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
0: Gràcies, Miqui. I a la Lliga Elit, ja us ho explicàvem ahir, aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia anys que no es vivia. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: El derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que juga diumenge a 4:05 de la tarda, retransmès en directe per la xarxa Més, serà un dels plats forts de l'estrena de la temporada a la Lliga Elit. El duel de màxima rivalitat a Osona arriba tot just a la primera jornada. El tècnic biguetà Ramon Carrascal, que ha viscut aquest derbi tant des de la vessant de jugador com la de tècnic, explica com arriba el seu equip i què espera del maig.
6: Estem molt contents de la pretemporada que hem fet. Es tracta d'un Vic molt diferent al de la temporada anterior, en molts aspectes. Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut una continuïtat d'un 50%, amb un 50% pràcticament nou, i la veritat és que fem una valoració molt positiva de la pretemporada que hem fet a nivell de creixement. Arribem en el primer partit de Lliga amb unes bones condicions, sabent que tenim molt marge de millora encara, i aquesta ambició que ens hem plantejat des del primer dia doncs fa que vulguem créixer més i millor. Pensem que a la primera jornada, doncs, enfrontar-nos amb el Manlleu, amb aquest derbi, és un bon al·licient per provar de conèixer una mica l'estat real en què estem, en què hem arribat. Però, vaja, tenim confiança en que podem arribar a fer un bon partit i esperem tornar cap a Vic amb els 3 punts.
5: El partit a 4:05 de la tarda de diumenge amb la xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. I encara en aquesta Lliga Elit obrirà la competició dissabte a 6:00 PM el duel entre l'Atlètic Sant Just i l'Unió Esportiva Valls, que s'ha reforçat a les últimes hores. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: El defensa Eric García és l'última incorporació per la Unió Esportiva Valls. El jugador prové de la Sociedad Deportiva Egea, de Tercera Federació, on va provar sort procedent la temporada passada al Cambrils, i s'incorpora a la disciplina vallenca com a gran reforç de luxe per reforçar l'eix de la defensa i on també pot actuar al carril esquerre. Amb aquest retoc queda tancada la plantilla de la Unió Esportiva Valls per afrontar una il·lusionant temporada a la Lliga Elit amb 11 cares noves respecte a la temporada passada, amb les incorporacions de Gonzo, Salman, Dere Casasola, Pau Montañola, Estefan, Pau Navarro, Nacho Tarrés i Anarqués, Àlex Turà, i els darrers en arribar, Eneco, procedent del juvenil del Badajoz, i Rogovic, del Torreforta. 25 jugadors en una plantilla pels vallencs llarga, i el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Xaris González, que es mostrava satisfet amb la confecció de la plantilla.
8: És una plantilla llarguíssima, evitarem, espero, el que ens va passar l'any passat, que en un moment donat, no, quan hi ha moltes baixes, en plantilles curtes, pateixes i has de tirar del bé, jugadors que igual no estan preparats per competir aquest nivell, i bé, aquest any doncs, comencem amb una plantilla llarga, gestionar-la bé, donar oportunitat a tothom, que tothom es senti participat de l'equip, i bé, és un any il·lusionant en aquest sentit per nosaltres.
7: Així doncs, la Unió Esportiva Valls es troba preparada per aixecar el taló aquest dissabte a 6:00 PM visitant l'Atlètic Sant Just.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, un parell de punts. Avui es disputa la final de la Lliga Catalana de Segona FEP a Sant Feliu de Llobregat, entre Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Prat, a 8:00 PM. I tornant a la en categoria femenina, en aquest cas, el TGN Bàsquet torna a canviar d'entrenador poc abans de començar la temporada a la Lliga Femenina 2. Amb la deuda d'Àngel Fernández, Paula Ibáñez assumeix la direcció provisionalment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: El TGN Bàsquet torna a viure un canvi a la banqueta abans de començar la temporada de Lliga Femenina 2. Àngel Fernández ha deixat el càrrec i no dirigirà l'equip en el nou curs. Una situació que accentua els constants moviments que ha viscut el conjunt tarragoní durant els darrers mesos. Amb la sortida de Fernández ja són 5 els entrenadors que han passat per la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. La successió va començar amb Òscar Pedroche, que va deixar l'equip abans de l'inici de la temporada passada. Posteriorment, Iñaki Liarte va assumir temporalment la direcció abans que Sergio Manzano es fes càrrec de l'equip. Durant la temporada passada va arribar Àngel Fernández, que va assumir les regnes del primer equip i va continuar vinculat al projecte de cara al nou curs. El tècnic també havia participat en la configuració de la plantilla i en la direcció tècnica de la base del club. Ara, però, Fernández ha decidit deixar el club abans de l'inici de la competició. De manera provisional, Paula Ibáñez ha assumit la direcció de l'equip. L'exjugadora i fins ara integrant del cos tècnic ja ha dirigit els dos primers partits de la Lliga Catalana amb una victòria contra el Viladecans i una derrota davant el i ets de Girona. Així, Òscar Pedroche, Iñaki Liarte, Sergio Manzano, Ángel Fernández i Paula Ibáñez han ocupat la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. Una rotació que crida especialment l'atenció perquè els dos tècnics, Pedroche i Fernández, han deixat el càrrec abans de començar la temporada.

0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el seleccionador femení català, Josep Maria Barberà. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ganes que comenci, entenc, aquesta Golden Cat, aquesta cinquena edició ja.
1: Sí, la veritat és que ara ja doncs estem amb les últimes hores, no?, de començar demà doncs aquest campionat que doncs de la importància i del nivell que és, i sí, evidentment doncs amb ganes de que toqui el pito de començar el primer partit.
0: Ara li pregunto per la convocatòria, però ja suposo que estan una mica acostumats, com dèiem, és la cinquena edició d'aquesta Golden Cat, més enllà d'altres partits, però com es treballa, com es prepara amb les jugadores una competició com aquesta, tenint en compte que la selecció catalana es reuneix poc?
1: Sí, la veritat és que nosaltres hem aconseguit doncs un equip molt equilibrat, doncs amb veterania i amb joventut, i bé, doncs mirant doncs altres recursos que no sigui doncs no només de pista. Vam fer un partit l'altre dia, el dia 11, el dia de la Diada, que normalment sempre tenim algun partit, contra el Sant Cugat, del qual doncs sempre en traiem conclusions, i mirar doncs de buscar els punts forts i els punts dèbils. Avui tenim un entrenament, però demà ja competim, i a partir d'aquí doncs també són jugadores que doncs han passat diverses vegades per nosaltres des de ben petites i que coneixem doncs perfectament, no? Però sí que doncs ens agradaria doncs preparar una mica millor, perquè ja que competim contra doncs les millors seleccions del món, doncs tindreu doncs una mica més de preparació, però ja hi estem acostumats.
0: Precisament sobre això, sobre aquesta convocatòria, un cop més hi ha molt nivell, amb jugadores de totes les equips punters de l'Hockey Lliga, no sé en què s'han basat i quins impediments també han tingut en aquesta convocatòria, en fer-la.
1: Bueno, jo primer de tot el que he de fer és agrair als clubs, no?, el treball que fan, i després la predisposició que han tingut doncs a les nostres trucades, no?, de dir doncs que ens digessin les jugadores, no?, que no hi ha hagut cap problema, al contrari, doncs ens han deixat les jugadores. I bueno, i en principi sempre hi ha una molt bona col·laboració amb nosaltres, i l'únic problema que tenim doncs és que, per exemple, ara doncs estan en plena pretemporada i lògicament doncs fan partits doncs de preparació per la Hockey Lliga, i que doncs resten doncs dies per poder doncs nosaltres fer els nostres entrenaments per jugar als partits. Però com te deia abans, estem bastant acostumats amb aquesta manera de treballar. És una manera de treballar difícil, però que nosaltres fem servir moltíssim mitjans audiovisuals i altres tipus de preparacions, i també un patró molt definit que tenim tant en femení com en masculí del joc que nosaltres volem dintre d'una pista, no?
0: Sobre els rivals, ni més ni menys que Portugal, França i Alemanya, no sé què en destacaria més, i si veu la selecció catalana amb opcions d'aconseguir el títol o com a mínim classificar-se per les instàncies finals.
1: Bé, com a seleccionador el que vull és guanyar el títol, i l'equip també, però lògicament has d'entendre que sempre tens un respecte als rivals, i els rivals doncs són molt potents, no? Què és el prioritari? Per a mi, en aquest moment, doncs que les jugadores entenguin el que volem transmetre des de fora la pista, dins la pista, i que es jugui bé, no? I si jo sempre dic que si es juga bé, doncs probablement doncs tens moltes possibilitats de guanyar qualsevol equip que i confiança doncs de l'equip rival, no? A partir d'aquí, passet a passet, no? Juguem el primer partit, anem agafant també el primer partit. Jo sempre dic que és el partit complicat, perquè és el partit doncs on realment les jugadores doncs tenen més nervis, comences una competició nova, de que l'estómac et faci doncs aquella mica de nervis, no?
0: Aquest primer partit serà demà, com dèiem, a un quart d'una del migdia contra Alemanya. El seguirem, de fet, aquí en directe a l'Enjoc. Més allà, acabo, d'aquesta Golden Cat en categoria absoluta, aquest any també tenim la Youth Golden Cup, en què podrem veure una representació del futur de l'hoquei patins a casa nostra, tenint en compte que també vostè ha estat i responsable de seleccions i d'equips base. Com d'important també és tirar endavant aquest tipus de competicions de jugadores i jugadors més joves?
1: Bueno, la veritat és que per nosaltres és molt important, no? Començar amb un mirall que doncs d'alguna forma tinguin els jugadors doncs i jugadores joves, en aquest cas, que doncs veuran doncs també els millors jugadors del món, sempre és beneficiós, i sobretot és beneficiós per, sobretot no només pels jugadors, sinó tota la base de Catalunya i tots els clubs que tenen molt a prop de veure doncs, un dels nivells, ja que ja estan acostumats, no? Per veure ja que tenen molts partits d'Hockey Lliga, però també veure les seleccions és algo diferent, perquè són els millors d'aquelles Hockey Ligues, no? Tenen aquest mirall que ho tenen al costat de casa i esperem doncs, que d'alguna forma omplim els pavellons amb gent d'hoquei, amb nanos que vulguin doncs, també veure aquestes jugadores i aquests jugadors d'èlit, doncs, i res, animar a tot Déu que vingui i que ens apoyi en aquest torneig, no?
0: Doncs, com dèiem, a partir de demà al matí, dijous, aquest pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès, que es jugarà aquesta Golden Cat, amb femenina i masculina, i també la Youth Golden Cat. N'hem parlat amb el seleccionador català femení, Josep Maria Barberà. Josep Maria, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander i el repàs també de la derrota de l'Espanyol. Ahir 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, la primera masculina de futbol. També parlarem de bàsquet amb la presentació ahir de les lligues masculina i femenina a Madrid. Molt hoquei patins amb l'entrevista al president de la Federació Catalana de Patinatge per parlar de la Golden Cat, el torneig internacional que reuneix a partir de demà a Cerdanyola algunes de les millors seleccions del món que competiran amb la catalana. En parlarem, com dèiem, amb Benjamí Pons. I també amb waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten les lligues masculina i femenina al casino de Rubí, a les divisions d'honor. En una estona ja anirem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 2:15 al Racing de Santander. L'objectiu, tornar a guanyar per batre el rècord del millor inici de

0: curs a la història del club. El Barça va renovar ahir, per cert, fins 2030, el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
1: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
0: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, es va veure superar pas madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar a l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el proper partit.
1: El partit que serà només 2 dies, aquest mateix divendres, a casa contra l'Elx, en el primer partit de la setena jornada. En bàsquet, ahir es van presentar l'ACD i la Lliga Femenina de forma conjunta, en un acte sense precedents.
0: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació, amb representants dels 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lilerna Lleida. I 2 en la femenina, Espart Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina que es disputa a Badalona, amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça com a representants catalans.
1: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. Tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició que se celebra, comença avui, de fet, a Granollers.
0: Avui debuta la selecció espanyola que s'enfronta a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb 2 jugadors catalans, tots dos de al Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez, al partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
1: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de la Lliga Guerreres que té avui el CAC7 Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
0: L'equip de Josep Morales s'afronta la tercera jornada de Lliga rebent el Morvedre a partir de 8:45 del vespre. Les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
1: En waterpolo, també aquest mateix migdia, es presenten al Casino de Rubí les Lligues Nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
0: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, 26-27 de setembre.
1: En una estona hi anirem en directe al Casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
0: Ahir el Sabadell va certificar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Els vallesans s'enfrontaran a Catalunya Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaven al Mataró i al Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
1: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
0: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Especial Olímpics a 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 600 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Especial Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 5 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries a la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits, el Racing de Santander, en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives ni tampoc en rècords golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit.
1: No sóc d'aquests que els agrada trencar rècords. Al final nosaltres volem guanyar partits, cada partit. I aquest és el focus. Volem guanyar el següent partit i no pensar en altres coses. Només hem de pensar en això, perquè tenim un partit important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. José Alberto ha fet una feina fantàstica i és fantàstic veure com juguen, com surten valents, com també en les segones pilotes ho fan bé, com ataquen sempre a la profunditat. No és un partit fàcil. Per tant, necessitem a tothom centrat en mostrar que som el millor equip.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador i que esperava que aquest debat no descentrés a l'hora de competir.
1: Tu no pots guanyar els títols avui i l'únic dia en què pots guanyar és avui. Aquesta és la nostra mentalitat. Estem centrats en allò que podem canviar, el que depèn de nosaltres, que és treballar dur cada dia. I al final això ens portarà els resultats. Això és el que volem, estem centrats en això. I sé, tothom ho sap, que si guanyes la pilota d'or o si guanyes títols amb l'equip, que per mi són més importants, és que t'ho mereixes, perquè has treballat dur. I això és el que volem fer.
0: Veurem si avui tenen minuts jugadors menys habituals, com per exemple el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que hi va renovar el seu vincle amb el Club Barcelona fins al 2030, de 18 anys, Hamza. Avui a 10:15 de la nit, aquest Barça Racing. I ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3 al camp de l'Elx. També va jugar ahir l'Espanyol, que en aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx a l'inici de la setena jornada. Ahir, com dèiem, va caure 2-1 a Butarque, a Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció per com a mínim empatar, però no ho va aconseguir, tot i un golaç de Roberto. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte al partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer al descans per canviar la situació.
2: No és just això tampoc. Hem fet una primera part molt, molt dolenta, una segona part penso que molt bona, que hem sigut superiors al Rayo. Hi ha jugadors que han tingut un dia molt dolent, però això pot passar a qualsevol equip del món. Ha passat avui, per desgràcia, hem estat molt malament. El que diem, hem tocat l'equip a la mitja part, d'anar millor, i ens centrem en tres jugadors perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors d'11. Hem estat molt, molt malament als 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots a la mitja part o canviar-los tots. Llavors, crec que no és just sacrificar tres jugadors.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç per ser Roberto Fernández, com dèiem, que va per gol per partit. En porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. L'Espanyol, que es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, no juguen només dos dies, divendres a les 9 a l'RCD Stadium, contra un Elx que hi va perdre 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1. I més enllà del futbol de primera, avui també juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana al Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 8:15 del vespre a l'Olímpic de Terrassa. I a la Lliga Elit ja n'hem anat parlant. Aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia uns anys que no es vivia. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: La Fundació Unió Esportiva Vic afronta el seu retorn a la Lliga Elit amb la necessitat de sumar 3-3 per tornar a tercera federació. El conjunt usonenc ha renovat l'equip amb fitxatges com David Batanero, David Reyes o Hachi Sesai, que tindran l'objectiu de posar els usonencs a la part alta de la màxima divisió de la Federació Catalana de Futbol. L'entrenador de l'equip, Ramon Carrascal, admet que té ganes de tornar a la competició i l'engresca la idea d'aconseguir els 3 primers punts enfront al Manlleu.
4: Arribem a aquest primer partit de Lliga amb la casuística de que és un derbi, però per nosaltres no ha variat el que hem fet durant la pretemporada, que és donar forma i contingut a l'equip, i arribem contents amb la pretemporada que hem fet, ja amb ganes de que arribi la competició, i si a sobre, a més, contra el Manlleu, doncs bé, es multipliquen aquestes sensacions de competició que tots volem que arribi, deixar de banda els amics i ja que la Lliga ens posi cadascú al seu lloc. I el que volem és tornar cap a Vic amb els 3 punts.
3: Els blanquivermells han extret bons resultats al llarg de tota la pretemporada i arriben al derbi amb molta confiança.
0: Gràcies, Arnau. I en bàsquet ahir es va presentar en un acte únic sense precedents l'ACB i la Lliga Femenina a Madrid, de forma conjunta a la seu principal del patrocinador Endesa. Aquest mateix cap de setmana passat la Supercopa Masculina es juga, que es disputa l'Olímpic de Badalona, obre foc a les competicions oficials estatals amb dos representants catalans, l'anfitrió La Penya, que s'enfronta al Baskonia a semifinals, i el Barça, finalista de la Lliga l'any passat, que es veurà les cares amb el campió, un renovat València. Ens ho explica tots plegats a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: La Supercopa Sevilla s'ha posat en marxa a Badalona i ahir es va poder veure en el Palau Olímpic, on la penya no va poder entrenar en l'escenari habitual. I és que l'ACB ja va entrar a l'Olímpic i va començar a fer els canvis per preparar-ho per la competició d'aquest cap de setmana. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar la Sisa Joventut a entrenar-se a les pistes annexes. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge que ha realitzat el club, Eli Ndiaye.
6: Molt i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
5: Martí ha confirmat que els terminis de la recuperació de Tomic ja estaven previstos.
6: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys i per sobre tot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
5: Precisament el nou fitxatge de la penya, Ndiaye, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB va fer a Madrid.
0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Benjamí, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Tot a punt per aquesta cinquena edició de la Golden Cat?
7: Tot a punt. Sempre amb el coquet a dintre de que abans de començar l'edició sempre hi ha els nervis normals de començar un esdeveniment, però sí, ja tenim la mà trencada en aquest sentit, la cinquena edició, com molt bé deies, i amb ganes de que comenci i que guanyi el millor i que el millor sigui Catalunya.
0: Deia a la presentació que és un orgull poder organitzar esdeveniments com aquest que internacionalitzin, ja ho direm, l'esport. Què significa més arribar, com dèiem, a la cinquena edició?
7: Clar, aquí hi ha una cosa claríssima que a dintre del que és l'hoquei patins mundial és un torneig oficial de World Skate, per tant té una importància capdalt pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de l'hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-ho endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però per exemple Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: També deia la presentació que en aquesta edició hi haurà sorpreses. Li he de preguntar quines es poden dir ja avui.
7: Bé, la primera de totes, que ja ho he pensat, és la primera participació d'Angola, un país africà que és una de les potències mundials d'hoquei patins, que fins ara ens havíem limitat doncs, a seleccions nacionals europees, tot i que són les més potents. Portugal ha sigut diverses vegades campió del món, Itàlia quan va venir doncs, també, França també ha fet pòdiums, i per tant una de les novetats era aquesta. També una novetat, diguéssim, des del punt de vista logístic, i que ens afecta moltíssim en positiu, és que aquest esdeveniment de la Golden Cup està dintre el paraigües de la Setmana Catalana de l'Esport, i es farà l'acte central de la Setmana Catalana de l'Esport doncs, el diumenge dia 20, a la final masculina que es fa a la tarda.
0: Doncs aquestes novetats, com dèiem, ja li anava preguntat justament per les seleccions que venen, però ja m'ha parlat bastant. És la tercera vegada, de fet, que se celebra Cerdanyola consecutiva, que també s'està erigint com a epicentre en moltes ocasions de l'hoquei patins català, i en aquest cas també internacional, aquest pavelló de Can Xarau, no?
7: Sí. Pel que fa a la participació, dir també, i això ho vull revelar el clau, perquè és un torneig tan masculí com femení. O sigui, és un torneig internacional, reconegut per World Skate, tant masculí com femení. En l'àmbit masculí doncs, tenim les seleccions de França, Portugal, i Angola i Catalunya, i en l'àmbit femení, doncs, França, Portugal, Alemanya i Catalunya. A Pavelló de Can Xarau, i de fet aquí estem molt agraïts amb el club, que hi aposta moltíssim, i sense la col·laboració del club i els seus voluntaris això seria complicadíssim de fer, i també un agraïment a l'Ajuntament de Cerdanyola per la cessió de les instal·lacions, que el que hagi estat sap perfectament que són úniques al país, perquè hi han fins a 4 pistes en les quals s'hi pot practicar esports de roda petita, i per tant l'hoquei patins. Tenim un village, una zona en el mig d'aquestes pistes que també ens dona un plus, un aficionat de l'hoquei patins hi trobarà de tot, des de conferències, podcasts que es fan en directe de mitjans de comunicació que es dediquen a l'hoquei patins. Vull dir que tenim tota una festa al voltant de la competició, és molt important.
0: I, de fet, acabo en aquest sentit també. També tenim la Youth Golden Cup, que aquesta competició sub-13, que es disputa al pavelló annex de Can Xarau, també en aquestes instal·lacions, i que reunirà segurament el futur de l'hoquei patins de casa nostra. Quina importància també li dona a veure això, a poder reunir també el millor d'aquest sub-13, d'aquest futur de l'hoquei patins.
7: Exacte. O sigui, una de les funcions que té aquesta Golden Cup és una mica, doncs, a les categories de base, també fer entendre que l'hoquei patins català, que l'esport català en general té aquesta vocació d'internacionalització, i per tant no ens limitem a les seleccions absolutes, les millors del món, sinó que també treballem la base a partir d'aquest torneig sub-13 a nivell internacional, que bàsicament el que fa és recollir doncs, una mica tota la feina feta de tecnificació durant la temporada, en el qual doncs, aquesta canalla entre 13 i 15 anys doncs, tenen unes tecnificacions periòdiques fetes per la pròpia federació, i que fa doncs, que aquest torneig internacional sigui també un premi en aquesta resiliència, aquestes ganes de venir, aquest compliment per part de l'esportista de que això és important, i aquest torneig internacional doncs, premia això, i també fa evident a les nostres esportistes d'aquesta edat doncs, que la internacionalització de l'esport doncs és un valor per a la nostra federació.
0: Doncs aquesta Golden Cup que arrenca demà a les 10 de la matí, com dèiem, amb la competició femenina, amb un Portugal-França, ni més ni menys. Després, a quarts d'una, serà el torn de la selecció catalana, que debutarà contra Alemanya. El seguirem també aquí a l'Enjoc de Fet. En categoria masculina, el primer partit serà el Portugal-Angola, demà a quarts de 3 de la tarda. El comiat català s'estrenarà a les 9 del vespre contra França. Tot plegat, com dèiem, al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. N'hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, organitzador del torneig, com dèiem, Benjamí Pons. Benjamí, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort, que vagi molt bé aquesta Golden Cup.
7: Sòpica, moltíssimes gràcies, i també donar-vos suport a la difusió que feu del nostre esport.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada, la masculina i la femenina. Seguint l'acte i tenim el company de Ràdio Rubí, Siscu Lara García. Siscu, bon dia, com va, com ha anat aquesta presentació?
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, tot just és que està arribant ara la seva fi, està fent al Parlament a Fernando Carpena, el president de la Real Federación Española de Natación, per posar el punt i final aquest acte que s'ha dut a terme al casino de Rubí, que tot just va començar a arrencar després de la seva restauració en aquesta primavera, un acte en el qual doncs, ja s'ha presentat el que serà la pròxima temporada, amb tots els equips presents i amb la novetat d'una APP a través de la federació que farà que hi hagi hagi molta més interacció amb les persones que així ho desitgin. També s'han reconegut els jugadors de la passada temporada amb els 7 ideals, així com també els millors jugadors, jugadores, porteres i porters, en el qual ha destacat que Ariadna Ruiz, rubinenca, ha rebut el premi a la millor jugadora de la passada temporada pel que fa a la Lliga Divisió d'Honor de Waterpolo.
0: Gràcies, Siscu. La competició masculina que arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.

0: Anant vol un apunt, ja hem dit que avui comença, de fet ja ha arrencat el Mundial en cadira de rodes, d'handbol en cadira de rodes que es disputa a Granollers, al Palau d'Esports. Avui al vespre juga debut a la selecció espanyola amb dos catalans contra Líbia, i en handbol, en aquest cas femení, no en cadira de rodes, el CAC Granollers disputa avui la tercera jornada de la Lliga Guerreres, rebent en aquest cas el pavelló del Congost, ja que el Palau d'Esports, com dèiem, està ocupat al Morvedre. Aquesta tercera jornada, el Granollers, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre després de dues primeres jornades. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà rep a partir de 8:45 de la nit el balonmano Morvedre en el que serà el seu tercer enfrontament a la Lliga Guerreres Iberdrola. Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
2: Bé, l'equip està bé, crec que s'ha refet bé de la derrota, perquè som conscients del que vam fer bé i del que vam fer malament, i de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre ballesanes i saguntines promet un duel igualat.

0: I abans d'acabar un parell de punts, tornem al waterpolo, perquè a banda de la presentació d'aquestes lligues, també ja sabem que tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les ballesanes s'enfrontaran al Catalunya, que és el butxí a quarts del Sant Andreu, que va ser finalista l'any passat i campió el 2024. A l'altra semifinal s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semifinals es jugaran dissabte i diumenge serà la final, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. I un últim punt abans d'acabar. Ara sí, tot a punt per a la 12a edició de la cursa de les dones de Terrassa, la Fanny Sallés 2026, que es disputarà el 4 d'octubre a la Cocapital Vallesana, una cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que treballa per millorar la vida a les persones que pateixen càncer. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: La cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, encara la recta final. I és que s'espera poder batre el rècord de l'edició anterior, on van participar unes 2.500 persones. Novament, la solidaritat serà protagonista amb Oncolliga. Escoltem a la presidenta de la mitja marató de Terrassa, Marina Cano, i a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
2: Perquè és molt més que una cursa. Per nosaltres és una cursa que ja forma part de la ciutat, que cada any es reuneixen milers de persones i que volem que continuï creixent, però sobretot que continuï tenint sentit. I tornarem a tenir una cursa oberta a tothom, perquè quan parlem de reivindicar l'esport femení i la igualtat, creiem que ho hem de fer comptant amb tota la societat. Volem que la cursa de les dones sigui una porta d'entrada a l'esport, que una mare que normalment no corre s'animi a caminar-la, que una nena vegi dones fent esport i ho visqui com una cosa normal.
3: Una cursa que és molt emblemàtica, que és la cursa de les dones de Barcelona, que tothom coneix. Volem doncs, que realment també aquesta sigui la segona cursa de Catalunya i que també doncs, pugui atraure l'atenció i pugui participar persones de fora de la ciutat en una cursa, com deia, doncs, és molt més que una cursa, és molt més que esport, és una gran festa ciutadana també.
1: Doncs inscripcions obertes fins al 30 de setembre. Demà es farà un entrenament previ i també doncs, diferents sortejos de dorsals. I tot preparat per al 4 d'octubre, cursa de 5 quilòmetres al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Lorel Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguats!
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, determinat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luis Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luis Mi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores d'ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntàvem des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el Barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luis Mi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: Obrim plana política, passant 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fan al marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no ha vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Pola, bon dia.
20: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
22: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
21: Moltes parades no van tenir temps a recollir Mercè Miró de Cal Jan i Mònica Brull de Carnisseries Virgili.
23: I es van dir que marxéssim del mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
24: Paradistes també, tots fora, tots fora. Vam agafar bolso i cap a fora.
21: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
25: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
21: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho ha dit Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
27: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
26: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
28: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
28: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 50 51 anys, un dels homes amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
0: És moment per la cultura.
2: La Brisca, la Monna i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent.
0: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
28: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, spin meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
7: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc, som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista d'Estè Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
28: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
11: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
11: They are doing really good. It's not an easy game.
12: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
11: showing that we are the better team.
10: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual qui juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
10: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
13: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
5: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
10: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 8:45 del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
0: En estarem pendents, gràcies Lluís. Mi, és dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol, Sòria Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per tot d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
4: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari.

0: Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
1: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
2: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
0: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
2: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
3: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent de el temps perquè pot ploure amb intensitat.
2: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
6: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
5: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
7: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
5: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se, es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles amb rius i rieres.
2: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
8: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
2: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
10: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no? Amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
9: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
2: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
0: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
11: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
2: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
13: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
12: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
1: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant Espanya del voltant d'un milió de persones afectades, sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa, pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
16: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
15: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
17: Que el que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció o de connexió pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
15: I participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
2: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
0: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
2: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
19: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és la illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
18: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
2: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
21: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
20: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
2: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
0: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
2: Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
6: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
3: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
2: I és moment per la cultura.

0: avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Espiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques de Reus.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és on posem el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament manresà i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2 amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
8: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: They are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:15 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que més s'allargaran al vespre i a la nit. S'alerta de xàfecs forts, això sí, molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Escoltem a Joan Ramon Cabelló, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
4: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat.

0: atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: El president de la Generalitat és a Extremadura, reuneix amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, del PP, en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li el nou model de finançament autonòmic. Ha dit que beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un alternatiu.
2: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no ha vist.
1: I avui ha tingut lloc la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets es remunten al referèndum de l'1 d'octubre, el judici ha arrencat, i a més és l'únic cas que envia a la banqueta els acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència aquell dia. Es demana fins a 13 anys pels policies, ho demana la defensa, i també es reclama posar fi a l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat. I ja sabem el títol, La bola negra, de Javier Calvo, i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a la millor pel·lícula internacional. S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i A los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. I avui, pendents del cel amb la pluja i pendents del Barça, que vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga a la primera, els blaugranes reben el Racing a 2:15 de 10 al Camp Nou, un partit més pendents, com us dèiem, del temps. El darrer va ploure i força.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, al vespre i la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès. També a la Catalunya central i les comarques interiors a Girona. Es demana extrema precaucions, limitar els desplaçaments i anar a seguir l'evolució de les precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
4: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
3: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos. Entre 12 i 15 persones s'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
5: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies, però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
3: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recuperat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Caral·laó, Ginestà i Quimi Portet.

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, en el marc del viatge oficial del cap de l'executiu per celebrar la Diada des de Mèrida. El president ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya durant el segle XX el seu paper en la construcció del país els darrers anys. En una intervenció des de la Zarza, Badajoz, Illa ha fet una crida a no oblidar que en molts casos emigració es fa per necessitat.
3: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
2: I el ple del Parlament Europeu ha reclamat avui una investigació independent exhaustiva per esclarir la responsabilitat de la crisi migratòria a Ceuta. La petició està recollida en una esmena en un informe aprovat pels eurodiputats. El text s'ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular Europeu i els grups d'extrema dreta, entre ells Vox. L'esmena es qualifica d'invasió l'entrada massiva de migrants. Precisament avui, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a aquest tema, el que va passar el mes de juliol a Ceuta. L'escoltem.
4: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
2: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés dels menors a les xarxes han centrat el seu discurs. La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats, en aquest cas pels pares. Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre el risc de certs models d'intel·ligència artificial i ha apostat per la regulació global. I un apunt de casa nostra, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat avui al Parlament que les properes setmanes s'obrirà una convocatòria de provisió de places de residències per concertar-ne 2.300 més arreu de Catalunya. L'objectiu en un temps és generar 6.000 noves places de residències públiques.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SOS si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
4: Amb pedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
5: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
3: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre.
4: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
3: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza, ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
7: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
3: En cultura, arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els Amama Adouxa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
3: El nou FM, Marcel Puig.
8: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
9: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
3: I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte.
10: Els blaugranes reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C58 i retencions a Castellbell i al Vilà en sentit Manresa per un altre accident a la mateixa C58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la C58 i a la C33 i retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la B30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la B23 i retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a la C65 i retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI600 i a Cua Tordera, la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un SALERT.
4: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
5: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
3: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, amb pedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona.
1: A Girona, pels vols de quarts de 5 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
3: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara, que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Moianès, del Nord, del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Luismi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
4: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram.
3: Carina Bebé.
13: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
14: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
13: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar el recurs cursos actuals.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
3: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga Maria Guardiola del Partit Popular, Mont Carvajal.
15: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
7: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
15: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
3: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i de planar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu Mont.
15: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
15: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
15: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes de planar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
15: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
3: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Úrsula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
3: I en relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
3: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia.
4: Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència.
3: Maite Polo.
20: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat, és Cristina Maragall.
21: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
3: També la mort el passat vespre d'un treballador que feia tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona ha provocat que s'hagi anul·lat aquesta tarda un dels actes especials de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
22: El Mercat Central de Tarragona ha decidit suspendre els actes organitzats per aquesta tarda ja en el marc de les festes de Santa Tecla com a mostra de respecte després de la mort la passada nit d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament. Recordem també que hi va haver un ferit crític que va ser ingressat a l'Hospital Joan 23. En concret, s'ha suspès la celebració de l'especial acte del braç de Santa Tecla programat per aquesta tarda a la plaça Corsini i la mateixa plaça del Mercat. I a més, aquest migdia, els paradistes i diversos consellers de l'Ajuntament han fet un minut de silenci a l'interior del recinte per mostrar la seva consternació i tristesa. Així ho ha explicat la presidenta de Mercats de Tarragona i primera tinent d'alcalde, Montse Adán.
23: Estem colpits amb el tràgic accident que ahir va passar en aquestes instal·lacions i, com sabeu, doncs ha causat la mort d'un treballador i que un altre està doncs, greument ferit. I també des de Mercats doncs, en senyal de respecte doncs, als actes que nosaltres des de Mercats organitzàvem aquesta tarda quedaran anul·lats.
22: Sobre el succés, Adán ha assegurat que estan a l'espera dels resultats de la investigació policial i que serà un cop s'esclareixin els fets quan es podran extreure conclusions.
3: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
25: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que aquests els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
24: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
3: I detingut també un fisioterapeuta per fer tocaments a tres clientes al Segrià.
4: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen tres denúncies de clientes que afirmen que durant els massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de tres presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
3: En la plana social, Tàrrega posa en marxa l'Assemblea Local per la Llengua, una iniciativa que aplega l'Ajuntament a través de la Regidoria de Llengua i diverses entitats vinculades a la defensa, promoció i normalització de la llengua catalana. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: L'Assemblea neix amb la voluntat de posar en comú experiències, coneixements i recursos per treballar a favor de la llengua catalana a la ciutat, des de la participació de les diferents entitats que en formen part. Així ho destaca el regidor de Llengua de l'Ajuntament de Tàrrega, Miquel Nadal.
5: És que Tàrrega sigui una ciutat plenament en català i el que cal, doncs, és fer polítiques que defensin un comerç, paisatge urbà, un aprenentatge perquè pugui participar de la vida en català. Al final, la necessitat de crear una regidoria de llengua era tenir una eina institucional capaç de cobrir aquesta demanda social i de les entitats, que l'Ajuntament pugui veure representat també com a ens defensor de la llengua catalana.
0: La iniciativa vol esdevenir un espai de coordinació i treball compartit, en què les diferents organitzacions participants puguin aportar la seva experiència i contribuir a les actuacions que es vagin definint.
3: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera, Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
8: Titulat el nou concerto, aquest reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
9: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
8: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
3: I a Sant Boi de Llobregat s'acull una exposició que ensenya com eren les principals cultures juvenils i urbanes que van marcar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals del segle XX. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
10: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
11: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
10: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i vol fer el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més s'està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge en solidari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt càtabra.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. L'entrenador Manolo González es mostrava molest amb el primer temps dels seus jugadors.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
2: Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga als vuitens de final contra el Binèfar a partir de 8:15 de la tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
7: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotación perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
6: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
2: I avui també juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. És la tercera jornada, serà a 8:45 del vespre. Josep Morales és el tècnic de les Vallesanes.
8: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
2: I en bàsquet, a les 8 del vespre, es decidirà la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cervantes, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: ça va pâter.
1: Bona tarda, són dos quarts de vuit.

0: ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: Roger Español atribueix a una represàlia al tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial, l'UO.
2: Español es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
3: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
2: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza, ha demanat tractar millor els migrants ara.
4: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando migramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquemos.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
2: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mama Doxa, Caral Lagoz, Genestà o Quimi Portet.
1: El nou FM, Marcel Puig.
5: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
6: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
1: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte si el temps ho permet.
7: Els blaugranes reben el Camp Nou a partir de 2:15 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera, com bé deies, que estigui marcat per la pluja. I en vol el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 8:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la B431 està tallada a Sant Feliu Sasserra per la retirada d'un vehicle de la calçada, un camió accidentat. A la C58 es dona pas alternatiu a Castellbell i al Vilar per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Barcelona a Montcada i Reixac en sentit nord i encara a la C58 i a l'Institut de Sabadell en sentit Terrassa. A la B30 hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. La C59 va carregada a Palau Solità i Plegamans en sentit nord. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. A la GI600 hi ha cua a Tordera. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha lentitud de Poble Nou a la Barceloneta en tots dos sentits i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un S-alert.
2: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts al prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avançat cap a la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'emergències.
0: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions.

0: doncs, extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, amb pedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
2: A Girona, pels volts de quarts de cinc de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de protecció civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
1: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs, com bé comenta l'Eduard, aquestes tempestes que de moment on més intensitat han tingut és al voltant del Gironès i sobretot al Pla de l'Estany, així com al Baix Empordà. I destaquem, per exemple, els 41 litres per metre quadrat caiguts a Canet d'Adri, a Girona, també a Girona, al d'Empordà, 60 litres per metre quadrat, la ciutat de Girona al voltant dels 35. També un altre focus de tempesta s'ha situat a Mollà, on han caigut 52 litres per metre quadrat. I això és aigua passada, però l'actual doncs fa pensar en tempestes fortes que es mouen al Vallès Oriental i Occidental, sobretot a la serralada prelitoral, al Mollanès, en el cas del sud, a la Selva i al Maresme. Déu-n'hi-do, entre el Maresme i el Vallès Oriental a hores d'ara és on més activitat anirem tenint les immediates 2-3 hores, ja quan es faci plenament de nit. Per tant, cap allà a les 9-10 de la nit, aquestes tempestes més fortes es desplaçaran més cap al sud, més cap a la banda del riu Foix, també al Penedès en general, al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i la comarca de l'Anoia. En aquests indrets és on més aigua acabarà caient i sembla que on tindrem probabilitat d'inundar és al voltant del riu Foix i a la Riera de la Bisbal, per tant, cap al Baix Penedès. Demà tot això començarà la història, per bé que algun ruixat no acabarà de marxar, especialment de la costa barcelonina. Per tant, una situació força complicada a les immediates 12 hores.
1: Moltíssimes gràcies, Luismi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
4: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es van aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
1: Carina Bellvé.
5: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
6: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
5: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar el recurs cursos actuals.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici que ha arrencat avui és l'únic cas que envia al banc dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
8: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys per policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
9: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
10: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
9: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
1: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu. Mont.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
11: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
12: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
13: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per fer front a Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
14: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
15: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
16: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
15: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Parlem ara de l'esvoranc que es va produir el passat mes de juliol al barri del Putxet de Barcelona durant les obres de la línia 9 del metro i que va afectar veïns, propietaris i comerciants de la zona. Els afectats ja havien anunciat que denunciarien Generalitat i Ajuntament. Doncs bé, fa poca estona han explicat l'estratègia jurídica conjunta per reclamar pels danys i determinar les responsabilitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
17: Bona tarda. Hem pogut parlar amb l'advocada que representa pràcticament el 90% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet. Ens ha explicat que ahir es van reunir amb les principals administracions després de que la reunió del 30 de juliol, setmanes després de l'esvoranc, ja es reclamessin les indemnitzacions pertinents morals, econòmiques i materials. Tot i així, explica que la reunió d'ahir no es va avançar prou, però que de moment la conversa sembla que va cap a bon port i que per això s'han emplaçat a dia 23 de setembre. Tot i així, l'advocada Carmen Pérez Pozo explica que les principals compensacions han de ser morals perquè els veïns no acaben de veure aquesta tranquil·litat.
18: Después de la reunió de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es en el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
17: Recordem, doncs, que l'esvoranc es va produir el dia 6 de juliol per unes obres a la línia L9 del Putxet, a Sant Gervasi.
1: Gràcies, Andrea. I el comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade, segons una enquesta de Pimec. En aquest sentit, l'entitat ha instat les administracions a articular nous ajuts per al comerç i proposa convertir l'antiga estació d'autobusos en un pàrquing. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
19: El comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade. És una de les principals conclusions d'una enquesta de Pimec a 157 establiments, la majoria de la capital del Segrià, però també de la resta de la demarcació. Dos de cada tres comerciants enquestats preveuen un impacte negatiu o molt negatiu del nou parc comercial que està previst que obri a finals del 2027. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha remarcat que una preocupació d'aquesta magnitud no es pot deixar passar i ha defensat aprofitar els mesos que queden fins a l'obertura de Promenade per buscar solucions i mesures que permetin reduir-ne l'impacte.
20: Crec que ara seria el moment de cara al 2028, perquè cap al 2027 és molt difícil que cap administració tingui una línia nova de treball, però sí que ens permet el 2027 treballar perquè de cara al 2028 hi hagi noves línies extraordinàries precisament per a aquest tema de la nova implantació.
19: Una de les qüestions que més preocupa al sector és l'aparcament, perquè Promenade Lleida preveu oferir uns 2.100 aparcaments gratuïts. Per això demanen convertir l'antiga estació d'autobús de Lleida en un aparcament amb 400 espais inicials. Tot i això, la paeria ja ha anunciat el resultat del concurs públic perquè aquesta passi a ser un equipament esportiu, que això sí, comptarà amb 200 places d'aparcament a l'Avinguda Blondet.
1: A En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
0: Titulat el Non Concerto, que et reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
21: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
0: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
1: I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. David Navarro.
22: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
23: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest slogan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
22: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
1: I encara un darrer apunt, la bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Laura Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra inicia ara el seu camí cap als premis a Hollywood amb les seves fases de selecció.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i es vol mantenir, volíem dir imbatut, i vol aconseguir el 6 de 6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més que s'estarà pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar, a més, si volen recuperar el lideratge en solitari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt català.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
4: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga des de 8:15 al partit dels vuitens de final de la competició davant el Binèfar, a l'Olímpic de Terrassa. El partit es troba al minut 22 amb empat a 0 al marcador. I avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a 8:15 del vespre. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
5: Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
6: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
5: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre Vallesanes i Saguntines promet un duel igualat.
2: I avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta en la divisió d'honor masculina i el Mataró en la divisió d'honor femenina defensaran el títol aconseguit el curs passat. En bàsquet, a partir de les 8 del vespre, es decidirà el títol de la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró. Més competicions que comencen avui, com per exemple l'handbol en cadira de rodes. Comença avui a Granollers i s'allargarà fins diumenge. La selecció espanyola juga a partir de les 8 del vespre contra el Líban, el primer partit de la fase de grups.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: A la Junca, el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han rebut mig centenar d'avisos per les pluges d'aquesta tarda a part del territori català. Entre les 3 i les 6 n'hi ha hagut una trentena i una altra vintena entre les 6 de la tarda i les 8. La majoria de serveis han estat per acumulacions d'aigua i caiguda de branques. Les comarques gironines són també les que han recollit més aigua, amb 58 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, 49 a Banyoles o 48 a Cassà de la Selva. Precisament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim de l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir, atenció, retenir un volum equivalent a 148 piscines olímpiques, l'aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram. En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment per als propers 3 anys, que pensa quadruplicar els recursos actuals. Escoltem Laia Bonet, que és la primera tinent d'alcaldia.
3: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
2: I el Congrés ha reprovat per tercera vegada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el cessi. En aquesta ocasió, la cambra ha aprovat per 184 vots a favor i 149 en contra, més 11 abstencions, la reprovació. Inclús una moció, això sí, sense efecte jurídic, se li retreu l'evident, diu, desprotecció de les fronteres i l'abandonament de Ceuta. El text ha rebut el suport de PP, Vox i UPN, però també el dels socis d'investidura, com Junts i Esquerra, mentre que Bildu, Podem, Compromís i Coalició Canària s'han abstingut, PSOE, Sumar i PNB hi han votat en contra. I la col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat al centre hospitalari a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure trobada a un jaciment d'Orcau al Pallars. Us es tracta d'una vèrtebra d'un dinosaure de coll llarg anomenat Abditosaurus, l'últim gegant del Pirineu que va viure fa 70 milions d'anys. Darrer punt, el tema del dia del cinema, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà a Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a la millor pel·lícula internacional.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat a 2:15 un alert al Barcelonès i Maresme per risc d'inundacions sobtades. La tempesta elèctrica ha arribat amb força al Barcelonès Nord i ha provocat talls de llum intermitents a diversos districtes de Barcelona i afecta a centenars de veïns. També s'han tallat per inundacions la ronda de dalt en sentit nord i afectacions a la línia 5 del metro. Aquesta tarda el xàfec s'ha localitzat especialment al nord-est del país i a Girona, amb intensitat, per exemple, a Fornells de la Selva, en 57 litres. A hores d'ara hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent superiors a 90 km per hora, així com masclafits i tornados al Baix Llobregat, al Garraf i al Baix Penedès. Continuarà les properes hores, estan afectades fins a 20 comarques, per tant, molta precaució. Canviant de tema, el president Salvador Illa ha volgut agrair els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60 del segle passat i que van participar activament en la construcció dels seus barris. Ho ha dit aquest vespre durant l'acte institucional de celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que ha tingut lloc a Mèrida. Illa ha dit que hi ha moltes coses que uneixen Catalunya i Extremadura i que cal mostrar-ho per a aquells que volen enfrontar els dos pobles.
3: És mucho, como ha quedado demostrado en este acto, lo que une a Catalunya i a Extremadura. Es necesario hacerlo explícito, es necesario explicarlo y es necesario mostrarlo. Porque aún hay algunos que pretenden enfrentarnos, pero no lo van a conseguir. Nada ni nadie puede negar esta realidad. Cataluña le debe a Extremadura una parte esencial de lo que es y viceversa.
2: Illa s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha deixat clar que no dona suport al nou finançament. El president ha llançat un missatge a favor d'acollida dels migrants poc abans de reunir-se amb ella, que governa, recordem, amb l'extrema dreta de Vox. I Mossos i agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran aquesta nit la vigilància a la zona de l'estació de França per evitar robatoris de coure. De fet, agents de la policia científica han fet avui una inspecció ocular a la zona per investigar els robatoris. Els últims dies s'han incrementat els casos de sustracció de coure en aquesta zona. I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí o Joan Brossa. Darrer punt, el Barça juga amb el Racing hores d'ara des de 10:15. De moment, el Barça guanya per un gol de João Cancelo.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives, si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987, que contenia perles com aquesta bonica balada.

Que bonic, cançons com aquesta tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir a la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover, d'Alemanya, Scorpions. Una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo. Així ho deien Scorpions.

0: toquen clàssics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Porno Graffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó, More Than Words.

0: Aquelles coses curioses, una banda de música alternativa que es va formar a principis dels 90, junt amb altres bandes com Linkin Park i Incubus, de moltíssim d'èxit, doncs va aparèixer aquesta altra banda nord-americana, els Who Bust Tank, que també van aconseguir arribar molt amunt a les llistes d'èxits gràcies a balades com aquesta, The Reason, La Raó, un tema que va arribar ni més ni menys que a la posició número 2 de la llista Billboard Hot 100, la llista més coneguda dels èxits dels Estats Units. Així doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. Avui, cançons d'amor, cinquena part, al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara amb una de les cançons més boniques i més conegudes dels irlandesos U2, des d'un disc que era experimental, però en aquest cas una cançó pop convencional, des de Acton Baby, U2 amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum, més o menys com la pel·lícula, el 1986. Es tracta de la banda sonora original de Top Gun, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis. I que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques. Però vaja, quina cançó, encara avui dia la recordem perfectament. Take My Breath Away. I ara atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Estem parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i també amb vendes de la seva banda sonora. De la mà d'una veu increïble, la de Celine Dion, i aquesta cançó que va batre tots els rècords. El meu cor continuarà endavant. My heart will go on.

0: de les balades dels inicis de Sau, la banda catalana va triomfar ja a finals dels anys 80 gràcies a cançons com aquesta Només ho faig per tu. Aquest era el seu segon disc, Per la porta de servei, i sortia a la llum el 1989. Seguim amb més balades interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb els Sang Traïts. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Contes i llegendes, un gran treball, publicat el 1993. I aquesta és La reina del gel.

cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar els Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el boss Bruce Springsteen i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: cada 10. Són les 12. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.